0: Escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxano. Au, ja m'ha acabat.

Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxán. Au, ja m'ha acabat.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves, a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en El Viaje a Ninguna Parte.
2: El Viaje a Ninguna Parte, con Nuria Cachán.
3: Éxitos encadenados. Encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès 91.2 FM. Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Para los atrevidos.
3: Watch with lightning.
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos.
5: Está pensando en ti.
2: Repetidores.
6: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
7: Bailando.
2: Románticos.
8: Oh,
2: y en definitiva, para todos los alumnos.
9: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.
10: Radio Montornès.

0: Ventalló.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
2: Oh, que llarga que es fa

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
2: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar. En Radio Montornès.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Drake.
1: Young money.
2: Love in a thousand different flavors.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ja tarda i queia un plogim suau. El cel tapat, escuts de cendra i mort,
1: presoners d'un món
0: de possibilitats,
1: de nens podrits per tots els estats.
0: Els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada. Els nens es mutilaven els uns als altres
1: i els postres es fonien amb la

I ara per tot arreu on vaig veig la llum fondre's en blaus, verds, turqueses, òxids i vermells. L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre és de bé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum i a l'espai i als astres siderals. Han obert la taquilla del cinema en runes!

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous. I mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies. Però altres entitats impulsores, com la CGT o la Intersindical, les mantenen. Eli Pagan, de Canal Taronja Central, avui continuen les protestes territorials a l'Assemblea del Bages i del Moianès. És així? Bon dia.
2: Doncs sí, és així. Una vintena de docents d'aquesta assemblea han marxat aquest matí en tren cap a Montserrat, on faran visible la seva protesta perquè consideren insuficient el preacord assolit entre el Departament d'Educació i la majoria de sindicats. De fet, han marxat a primera hora i han convocat una assemblea de docents a les 12 d'aquest migdia. Segons els convocants, la lluita va més enllà de les qüestions salarials i reclamen més dotacions professionals, una reducció de les ràtios a les aules i la dignificació de totes les etapes educatives. Les protestes aquest matí a Montserrat, però és que continuaran també aquesta tarda a Manresa amb una manifestació que s'ha convocat a les 6 de la tarda davant dels serveis territorials d'educació de la Catalunya Central.
1: Gràcies, Eli Pagan. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins al final del curs. Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç que pateixen els professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa que el col·lectiu no pot més i que si, per exemple, es deixa de fer entre un 25 i un 30% de l'activitat que ara es cobreix amb hores extra al servei d'anestesiologia,

0: setmana que aquesta situació es perllongui.
1: Tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i cada vegada més facultatius jubilats. I a partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi. Per contra, el carburant continua bonificat.
2: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronals i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals, que serà el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encareixement dels carburants i a contenir també la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. I mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen bé a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. En aquest sentit, Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que ha reconegut avui a la xarxa un trencament en la unitat sindical.
2: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i mira, i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
1: Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte, que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte, volíem dir, i recuperar també un calendari de vagues a partir del 8 de juny fins a final de curs. I també Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país, tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i amb cada vegada més facultatius jubilats. I els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut un impacte de bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Segons les primeres informacions, podria tractar-se d'una qüestió per tràfic de drogues. I, per altra banda, també s'investiga una altra agressió, en aquest cas per arma blanca, en el marc d'una baralla i també a Barcelona. Els Mossos van poder detenir un home relacionat amb els fets. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C32 a Premià de Mar deixa vehicles al voral i hi ha un quilòmetre de retencions. També una avaria, la P7 a Santa Perpètua de Mogoda, deixa un carrer tallat direcció Tarragona i una altra avaria, en aquest cas a la B30,

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia a tots i a totes i benvingudes un dia més a les mañanes de Ràdio Montornès. Estrenem el mes de juny i ho fem amb una veu una miqueta diferent. Avui no està amb nosaltres com tots els matins la Núria Catxan, ha estat de viatge, està tot bé. Una abraçada des d'aquí. Així que avui, qui us acompanyarà en aquest matí de dilluns, soc jo mateixa, la Maria Toredo, i això sí, a la part tècnica no hi falta el nostre company, el Miquel Zafra. Molt bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Mireia.
1: Què tal?
2: Com estàs?
1: Doncs molt bé, aquí recuperant-me del cap de setmana, amb una miqueta de son, és dilluns, és normal. No sé tu com t'ha anat aquest cap de setmana.
2: Doncs molt bé, una mica més intens que altres caps de setmana.
1: Sí?
2: Sí. Acabant mes de maig i ja hem començat aquest mes de juny.
1: A mi m'ha costat posar la data avui, eh?
2: Dia 1.
1: Dia 1 de juny, que no sé, se m'ha fet com... Se m'ha encès com el botonet de l'estiu així d'immediat. O sigui, que un juny ja està.
2: Encara queden uns dies per canviar d'estació,
1: sí.
2: Però sí que és veritat que aquesta darrera setmana hem viscut amb aquestes temperatures i el que ens queda, de totes maneres, sembla que aquest final de setmana, aquesta setmana que estem iniciant,
1: sí.
2: Avui sembla ser que ve canvi de temps.
1: He vist que plourà una miqueta.
2: De pluja. Sí, sí.
1: Jo crec que ens fa falta, no sé si us heu adonat, però que portem un parell de tardes amb pols, núvol, contaminació que hi ha a l'atmosfera, que dic jo, necessitem que plogui una mica, no?
2: Doncs sí, necessitem que plogui,
1: que
2: sí, sí. Que ens refresqui una mica i que aquestes temperatures, que sabem que vindran, que tornaran aquestes
1: sí.
2: temperatures tòrrides que hem tingut, no? Aquests dies, esperem que refresqui una mica i que ens doni una miqueta de...
1: Esperem.
2: No?
1: Esperem,
2: de marge per poder preparar-nos per l'estiu.

0: Bueno, jo crec que
1: una mica
0: ja
1: de tregua, necessitem una tregua.
0: Ha sigut teràpia de xoc, això de, de preparar-nos per l'estiu. Si ets, sí, sí, ens és igual, sí, ja està, ja ha arribat. Bueno, doncs avui estrenem el mes de juny aquí a les mañanes amb un programa, com sempre, fins les 12 del migdia, el 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a la TDT, a l'aplicació, a tot arreu. I si no, doncs si sou més nocturns, que ara com que ve molt de gust aquest aire que entra per la nit, doncs podeu tornar a escoltar el programa a la nit a partir de la 1 de la matinada i fins les 3, per tornar a escoltar tot el que portem avui. I si us sembla, comencem com sempre repassant els dies que es commemoren avui, dia 1 de juny, que tenim ben preparadet, com el dia de les mares i dels pares. Jo no sabia que també teníem un dia conjunt. Ja tenim el dia de la mare, tenim el dia del pare. Doncs l'1 de juny, a l'Assemblea General de les Nacions Unides va decretar que seria el Dia Mundial de Pares i Mares. Bueno, és per commemorar la tasca que fan, que no és petita, cada dia cuidant dels seus fills i les filles. Però avui també és el Dia Mundial dels Esculls per conscienciar la població sobre els riscos que afronten aquests ecosistemes marins a causa de factors com l'escalfament dels oceans i dels mars, que ja estem veient últimament, precisament aquesta setmana, no? Com estan pujant també molt la temperatura, però també la pesca i la contaminació. La veritat és que hi ha dies per tots, eh? Com per exemple el dia de la llet, que se celebra també avui, una data també que va sorgir des de l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació. Bé, doncs per tractar qüestions relacionades amb aquest sector i també per incentivar el consum de llet a tot el món. Jo no sóc gaire fan, ja fa molts anys que llet no bec, però cada cop senta pitjor a la gent, eh? No sé què està passant, però alguna cosa estranya. I a tu, Miquel, a tu que fem llet?
1: No, ja fa temps també, que jo no prenc llet, sí.
0: Bueno, és que les panxes a vegades es ressenteixen una mica, eh?
1: Sí,
0: ja no parlaré de la indústria, ja me muerdo la lengua.
1: No, no,
0: però...
1: no, el tema... Hi ha molts intolerants a la lactosa, no? Sí. Per exemple, i bueno, pues... Bueno, la llet és el producte que conté més lactosa,
0: sí,
1: no?
0: Tenim el dia de la pizza, el dia de l'hamburguesa, doncs avui és el dia de la llet. Tenim dies per tots. I bé, també avui hi ha molta gent que celebra el seu sant. A veure si tu coneixes algú, algun Íñigo, aquest potser en coneixem algú, Senyora de la Luz o Luz i Sant Justino. Totes aquestes persones celebren el seu sant avui i la resta de Géminis que compleixin anys avui doncs, també estan molt de celebració avui dia 1 de juny. Bé, doncs hem fet tot un repàs així al panorama general i avui tenim, la veritat és que moltes coses de les que parla en aquest matí, Miquel, les repassem?
1: Sí, sí, les repassem, sí, sí.
0: Doncs avui començarem parlant de l'actualitat de Montornès. Se m'han quedat moltes coses pendents, però podríem estar fins les dues parlant aquí.
1: Sempre hi ha molta activitat a Montornès.
0: Sempre, sempre, moltíssima, eh? Hi ha molta gent que diu que no passa res al poble. Jo aquesta gent no l'entenc. La cosa és que han passat moltíssimes coses.
1: No?
0: Clar, que es vinguin un dia aquí a Ràdio Montornès.
1: Facin ruta amb la Mireia, amb José Luis.
0: Exacte, i veureu la de coses que passen. La qüestió és que avui hem triat parlar de la resta, l'anirem repassant durant la setmana, no us penseu, però avui com a fets més destacables portem la Festa de la Rosa del PSC, que és la segona edició que es fa des del Partit dels Socialistes de Montornès, i també del punt informatiu sobre el tabac que s'ha posat en els darrers dies a Montornès, ja que ahir es va commemorar el Dia Mundial Sense Tabac, dia 31 de maig. Després també tindrem els nostres col·laboradors i col·laboradores habituals de les mañanes. Tindrem a la Bet Quadrades, que avui ens proposa un menú. Ja no només és un plat, sinó diferents plats que podem fer a casa. I a més, com ben fresquets i lleugers per menjar aquests dies que fa calor, com uns bocaditos cruixents de pollastre amb l'air fryer. Tu tens air fryer, Miquel?
1: No. No, no, no,
0: jo la tinc, jo la tinc.
1: Sí? Funciona,
0: sí,
1: bé o què?
0: Sí, et salva de molt, eh? Sempre està allà per qualsevol ocasió, mai falla l'air fryer.
1: Què és el que més fas en aquest aparell?
0: Doncs mira...
1: Patates fregides...
0: També en faig, o de moniato, que queden molt bones, també. Si no, l'escalivada, també, com tot encendre el forn, com només menjo jo a casa, doncs compro una albergínia, un pebrot així més petit, i ho faig allà, també, una mica
1: queda
0: de ceba.
1: Bé, sí?
0: Sí, molt bé, molt bé. O escalfar qualsevol cosa que t'hagi sobrat del dia anterior, i després li dones un cop i queda molt millor que el microones. Això també ho haig de dir. Però es fan postres i de
1: jo
0: tot, eh?
1: Tampoc tinc microones.
0: Tampoc?
1: No.
0: Perquè et fan coses la radiació o què?
1: No m'agrada, no m'han agradat mai. No, no m'ha agradat mai, no, no. No en tinc.
0: Jo, la veritat és que cada dia l'utilitzo.
1: Sí?
0: Costums molt que bé, té la gent. Sí. Bueno, si teniu el fryer, podeu fer aquests bocaditos que us deia. I després també portarà un gazpacho de remolatxa amb amanida de col lombarda i formatge feta. Vull dir que un menú fresquet, fresquet per aquests dies de calor. I també ja passarem a les 11. Avui no faltarà la secció de l'Àlex Suárez, aquesta secció de True Crime que anem tenint periòdicament. Avui coneixerem la història del Dennis Rader, que va ser un assassí en sèrie que encara és viu, ja té 81 anys, això sí, està a la presó, i en total va assassinar 10 persones. Déu-n'hi-do, avui coneixerem aquesta història tan túrbia de la mà de l'Àlex Suárez. I com tots els dilluns, Miquel, també et cedarem una miqueta al micro. I avui ens portes una nova entrevista musical.
1: Doncs sí, parlarem amb el Carlos Maestro, que té temes molt xulos, eh?
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Haurem d'esperar això al final del programa, eh? No, no serà l'últim, però...
1: Bueno, escolta'm, si vols obrir una mica de boca, mira, et poso...
0: Vinga,
1: un
0: va.
1: Dels seus singles, eh?
0: Home... Com?

0: doncs com temes com aquest,
1: sona molt,
0: Ego,
1: bé.
0: Sona molt bé, sí, sí, Carlos, el Carlos està fet un maestro, la veritat, és que a veure si té molta sort amb aquest Ego, un treball discogràfic que encara està per veure la llum, sortirà més o menys cap a octubre,
1: molt
0: a la tardor,
1: bé.
0: Però ja
1: ens
0: ha presentat els primers singles.
1: Això t'anava a dir, un avançament, no?
0: Sí, sí, tenim tres temes que escoltarem al llarg del matí d'avui.
1: Perfecte, doncs si us ha agradat, ja sabeu que us heu d'esperar, passades les 11, dos quarts de 12, per poder escoltar aquesta conversa de Carlos Maestre amb Miquel Zafra. Doncs això és tot el que tenim per avui, eh? No us moveu, que nosaltres ja comencem.
0: Has triat cançó també per començar.
1: També, jo també.
0: Vas al concert a Madrid?
1: No, a cap dels 10 concerts.
0: 10 o 11 fa?
1: Per ai, doncs pues jo vaig escoltar 10, però
0: sí,
1: no probable, sé, sé que eren
0: sí,
1: moltíssims.
0: Quants, sí.
1: Que vaig, vam estar comptant a casa, 64.000 persones cada dia que van veure Bad Bunny, també ha passat per Barcelona. Nosaltres no vam aconseguir entrades. És veritat que jo en el moment tampoc vaig ficar com molt d'ímpetu. Després m'he arrepentit una mica, però bé, no passa res. Ja tinc les entrades per veure Karol G, així que m'he tret una mica l'espineta. Però sí, he triat aquesta cançó de Bad Bunny per començar el matí amb energia, que és dilluns, ho necessitem. Com deia, jo ja he inaugurat la temporada d'estiu i em sembla com molt estiuenca aquesta cançó, Café con Ron. Mañana.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Continuem a les mañanes i anem a la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Bon dia, Noelia García.
1: Bon dia. Avui dilluns comença la setmana amb temperatures més baixes. Els termòmetres marcaran màximes de 31 graus a Vic, 30 a Manresa i a Sabadell, 29 graus a Igualada, 28 a Barcelona, 27 graus a Mataró i 26 a Vilanova i la Geltrú. Durant els pròxims dies continuaran baixant les temperatures de forma progressiva. Avui serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat. Durant la tarda al Prepirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
0: Moltes gràcies i fins demà. I pel que fa a la farmàcia de guàrdia, avui a Montornès tenim la farmàcia Nord al carrer de Federico García Lorca, el número 34. Recordeu, però, que si teniu alguna emergència heu de trucar al 112 o bé a la policia local al 935721110.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: Comercial Solar.
5: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
4: Comercial Solar.
5: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
4: Comercial Solar.
5: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
4: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Anem a repassar una miqueta l'actualitat de Montornès. Us porto tres titulars de tot allò que està passant. I és que avui a 11:45 del matí tenim una xerrada molt interessant, esteu a temps d'anar-hi, sobre la prevenció davant de les onades de calor al casal de la gent gran centre. Hi trobarem a la nutricionista del Centre d'Atenció Primària de Montornès, la Clara Egea, i també la referent de benestar emocional i comunitari, l'Elisabet Mekalif, que compartiran un seguit de recomanacions per minimitzar els riscos tant al carrer com a casa i també durant el dia i la nit. Si sou de Montornès Nord, us va millor un altre dia, que sapigueu que dimecres a la mateixa hora, a 11:45, la xerrada es repetirà al casal de la gent gran nord. Continuem parlant de les obres que tenim a Montornès, en les obres concretament de millora de seguretat de la BB-5001 que està duent a terme la Diputació de Barcelona. Els treballs iniciats al mes de febrer s'han desenvolupat a diversos punts i s'han fet reformes de la cruïlla de l'Avinguda de Barcelona amb el carrer de Villanueva de Nicaragua, on s'ha creat un pas de vianants a l'altura de la parada d'autobús del davant de l'Institut Vinyes Velles. També el que s'ha renovat és la rotonda entre les avingudes de la Mare de Déu de Montserrat, de Barcelona i de l'11 de setembre, que s'ha refet la seva totalitat, aquesta rotonda, i s'ha instal·lat un pas elevat a la confluència entre la BB-5001, que recordem que és la 11 de setembre, i el carrer de Sant Lluís. També s'està millorant la semaforització a la intersecció amb l'Avinguda de la Llibertat. En conjunt, els treballs tenen un cost de més de 408.000 euros, dels quals la Diputació de Barcelona n'assumeix gairebé 390.000 i la resta l'Ajuntament. I acabem parlant de les colònies de l'Esplai Panda, perquè ja és obert el termini d'inscripcions. Les persones que ja siguin usuàries les poden formalitzar fins dissabte en línia al web montornès.cat/colònies. En cas de tenir algun dubte, podeu enviar un correu electrònic a esplaipanda@gmail.com. Pel que fa als infants i joves que no són usuaris de l'Esplai, també es poden inscriure, però serà del 22 al 29 de juny. Les colònies, recordem, s'adrecen a infants i joves des d'ahir 5 fins a quart d'ESO i tindran lloc la setmana del 2 al 9 d'agost a la Casa Can Freu, a Vilobí d'Onyar, a Girona. I allà tindran tallers, jocs i excursions.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
1: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: No, sisplau, quin fàstic.
5: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Continuem amb l'actualitat del poble i parlem ara de la festa de la Rosa del Partit dels Socialistes, que s'ha celebrat aquest dissabte i que ha comptat amb una setantena de persones. La trobada, igual que l'any passat, s'ha celebrat a Can Xarracan, tot i que aquest cop han canviat el format i s'ha fet al vespre. La festa ha comptat amb la presència i les intervencions d'Andrea Canelo, diputada al Congrés, i Noa Monràs, directora general de Drets Humans i Lluita contra els Discursos d'Odi de la Generalitat. Del grup municipal també hi van intervenir la portaveu Eva Díaz i el regidor Marcel Collado. Díaz ha afirmat que aquestes trobades són necessàries per retrobar-se amb la militància i compartir les inquietuds.
2: Per nosaltres aquest és un dia molt especial perquè és el retrobament amb tots els amics, amb la nostra gent, i ara és veritat que en l'època que estem doncs ho necessitàvem i necessitem aquest recolzament i aquesta calor dels companys. I podem parlar de les coses que ens preocupen, que és el que ens agrada fer als socialistes, no? Escoltar i parlar a la gent d'allò que els preocupa.
1: La portaveu del partit a Montornès ha declarat que es tornarà a presentar com a candidat a les eleccions de l'any vinent.
2: La setmana pròxima probablement escollirem candidat o candidata. Jo aquí ni confirmo ni desmiento perquè, clar, això és una qüestió dintre del nostre partit, això sempre a l'última veu la té la militància. Jo em presentaré i si continuen confiant en mi, doncs fantàstic, però la paraula la tenen ells.
1: Com dèiem, la Festa de la Rosa també va comptar amb la presència de Noa Monràs, directora general dels Drets Humans i Lluita contra els Discursos d'Odi de la Generalitat. Ella ha informat que s'està redactant un pacte nacional contra els discursos d'odi, un document pioner a Europa.
3: Ara estem detectant un augment dels discursos d'odi a totes les xarxes socials, sobretot en l'espai dels joves. Ara mateix estem redactant el futur pacte nacional contra els discursos d'odi a la Generalitat, que serem la primera regió a tota Europa en tenir un pacte d'aquestes característiques, que el que farà és blindar, no?, una mica la protecció dels joves, i no tan joves també, perquè molta persona adulta també està rebent discursos d'odi, i ara també començarem la monitorització dels discursos d'odi a les plataformes en català i en castellà.
1: D'altra banda, la diputada del Congrés, Andrea Canelo, que a més és de Granollers, ha opinat que a Montornès hi ha oportunitats de fer una bona feina des del PSC.
4: Jo crec que a Montornès hi ha molta feina a fer, però també hi ha oportunitats. És a dir, a Montornès hi ha un bon equip, hi ha gent treballadora, gent compromesa, i crec que en un municipi on hi ha governant un partit d'esquerra, doncs és molt fàcil, més fàcil que altres llocs, trobar punts de trobada. I per tant, veig oportunitats en aquest municipi, i crec que l'equip del PSC pot arribar a fer grans coses en aquest municipi.
1: Pel que fa a la situació actual del partit, Canelo ha valorat que s'està treballant molt des del Congrés dels Diputats en matèria legislativa i ho ha qualificat d'operació mediàtica i judicial les acusacions que estan rebent.
4: Estem en un moment difícil, és evident, però també és veritat que nosaltres estem treballant moltíssim. Al Congrés portem més de 150 lleis aprovades en el que portem de legislatura. Per tant, aquell mantra que a vegades alguns, especialment des de la dreta, fan veure, que és que nosaltres no estem governant, això és absolutament fals. Estem governant i molt, estem legislant i molt. El Congrés dels Diputats està actiu i està funcionant. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo estic molt satisfeta de formar part del Congrés dels Diputats. És evident que hi ha una, diguem-ne, operació mediàtica, m'atreviria a dir també judicial, per anar contra algunes persones. Ja veurem si aquestes persones finalment acaben o no acaben tenint, en fi, allò del que se'ls acusa. En tot cas, és veritat que estan anant a saco, si m'ho permets dir d'una forma més informal, contra alguns i no contra d'altres. Per tant, aquí veig claríssimament una voluntat d'anar darrere d'alguns, perquè evidentment ens estem transformant, estem aconseguint drets per les persones, i hi ha gent que això li suposa perdre uns privilegis i per tant que no els encaixa amb la seva manera de fer i de ser.
1: La segona festa de la Rosa de Montornès, celebrada dissabte, va acabar amb una fideuada popular.
0: Les mañanas de Radio Montornès.
5: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
5: A la butxaca.
8: A la butxaca.
9: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
10: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Que sí, totes les tardes a les 5 la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
2: El meu ja me l'has robat, Mireia.
3: I m'he posat a pensar en tu.
4: A Ràdio Montornès, la Intersecció.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: I us sona aquesta veu a tu, Miquel? Et sona?
1: Em sona, però em sorprèn, eh?
0: Ah, que sí?
1: Sí.
0: Tu sis Bruno Mars cantant en espanyol. És que no s'està de res aquest home, eh?
1: Molt bé.
0: És un artista i per això volia portar-vos la cançó, perquè sabia que molts i moltes no sabríeu que havia tret cançó en espanyol, i la veritat és que canta molt bé, eh?
1: O sigui, i una versió més romàntica, eh? Del sí, que ens sí. té acostumat.
0: Totalment, és el moment de posar-nos romàntics, Miquel, en aquest matí de dilluns, escoltant lo Arriesgo Todo de Bruno Mars.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Continuem amb una altra notícia. Hem parlat de la festa de la Rosa i ara del Dia Mundial Sense Tabac, que es va commemorar ahir. Per aquest motiu, dins de la programació d'activitats al Dia d'Acció per la Salut de les Dones, el Centre d'Atenció Primària de Montornès i del Servei de Prevenció en Drogues i Pantalles de la Mancomunitat del Galzeran, el Crític, va posar un punt informatiu divendres a la plaça de Pau Picasso. A la paradeta, les persones assistents van rebre pautes per ajudar a deixar de fumar i es van informar sobre els riscos que tant el tabac com els vapers tenen. La infermera i adjunta de direcció del CAP, Núria Salaric, va declarar que la incidència de consum de tabac a Montornès és més alta que la del promig català. No obstant, va recordar que els efectes, un cop ho deixes, es poden revertir.
4: Quan fumes una cigarreta, la tensió puja, la freqüència cardíaca puja. Aquests paràmetres es normalitzen quan ha passat mitja hora o una hora després de fumar-te la cigarreta i a partir d'aquí podríem anar parlant d'un cronograma de totes aquelles d'aquells paràmetres biològics que van millorant a mesura que augmenta les hores, els dies, els mesos i els anys d'abstinència. Amb molts anys d'abstinència, el risc cardiovascular s'equipara a un no fumador, per exemple.
3: A motiu de la Setmana Sense Fum i el Dia Mundial Sense Tabac, també s'ha posat en marxa el concurs de dibuixos Inhalar la Vida a les escoles del poble. Aquest divendres tindrà lloc l'entrega de premis. Salaric va remarcar la importància de fomentar precisament els bons hàbits des de petits i petites.
4: És molt important de fer l'activitat preventiva de cara als infants, de que vegin que això és un hàbit nociu, de que entenguin que un vapor té el mateix risc que pugui tindre una cigarreta, llavors s'ha de treballar ja amb els nanos. Llavors és una campanya que fem, jo diria que cada any, que no ens hem saltat cap, amb les escoles de primària d'aquí Montornès, que es fa un concurs de dibuixos amb el context del Dia Mundial Sense Fum. Aquests dibuixos, que els fem a Montmeló i a Montornès, es pengen a dins del centre de salut, amb unes bústies on la gent pot fer votació de quin és el dibuix que més els agrada. Llavors, avui al migdia, la referent de tabac de l'equip, que és la Marga Caballero, una persona de la biblioteca i un administratiu del centre de salut faran de jurat per decidir quin és el dibuix guanyador. I la biblioteca, molt amablement, el divendres que ve farem entrega al dibuix guanyador d'un petit lot de llibres. Llavors els agraïm molt la col·laboració a l'Ajuntament i a la Biblioteca perquè sempre estan a tope amb nosaltres i és molt agraït.
3: Al punt informatiu també va ser present Esther Angelats i Mariona Martínez del Crític. Per centrar la informació en els vapers i els seus riscos, les escoltem.
5: La percepció del risc, no?, amb el tema dels vapers veiem que és bastant baixa, no sé si per falta d'informació, que també perquè al final, no?, doncs és una substància que ha sortit fa molt poc i que per tant tampoc tenim estudis a llarg termini, no?, però sí que comencem a veure les primeres conseqüències, no?, i també aquesta desconeixença del que realment porta el líquid del vapor és el que porta la majoria de persones a pensar, bueno, si això és rosa i té aquest sabor a xutxa, és algo que no pot ser perjudicial. Per això no és tan necessària, sobretot, aquesta informació.
6: També hi ha un punt de que és molt més accessible, no? És a dir, abans, bueno, el tabac tu l'has d'anar comprant un estanc, no? Hi ha tota una legislació, no?, tota una normativa que cada vegada ha sigut, doncs, no?, més a nivell general, però amb els vapers està costant una mica. Perquè fins fa poc, bueno, i encara et pots trobar vapers en botigues de barri, no?, en basars, aleshores, i a més es poden comprar per internet.
7: Això
6: és un altre hàndicap. Els nivells de nicotina, per molt que estiguin estipulats, a vegades costa molt saber, vale, és de 12, és de 15, és de 8, què vol dir això exactament? No és com una calada d'un cigarro, que potser tothom tenia, però això és molt incert, no?, el com t'està afectant.
3: Pel que fa als efectes que poden tenir sobre el vapor, Martínez va afirmar que sí són perjudicials per la salut.
5: També estàs fent una combustió, afecta tot el sistema respiratori, però sí que és veritat, no?, que igual que amb el tabac ens va passar que estava supernormalitzat, es fumava tot arreu i fins que no vam començar a veure aquestes repercussions reals, no?, en una persona fumadora i no fumadora, no vam començar també a legislar, no? Al voltant d'això, doncs amb el vàper ens falta aquest recorregut una mica més ampli per poder, no, tenir estudis amb coherència de realment a llarg termini què és el que passa. Però sí que comencem a veure primeres afectacions, no, a nivell pulmonar, els líquids que porten moltes vegades també el que fan és taponar, per tant, bueno, no, això pot afectar. L'altre dia escoltava un cirurgià que deia que en obrir persones joves que tenien un consum de vàper es trobava amb dificultats respiratòries que no corresponien amb l'edat, no, d'aquests joves.
3: Com un altre perill dels vàpers, les professionals del Crític van parlar de l'habituació que tenen els joves amb aquest consum i com la indústria incita a comprar-los.
5: Una de les coses que ens veiem amb els vàpers és que, no, una persona fumadora de tabac, doncs, pot identificar més o menys els cigarros que ha fumat en un dia. En canvi, una persona, no, que fumi vàper, clar, perd la compte de les calades, no? I això ens ho trobem amb els joves que es desperten amb el vàper i van a dormir amb el vàper. Per tant, sobretot, no, s'ha de fer una deshabituació una mica amb consciència del que s'està fent. Vull dir, aquesta frase que hem escoltat tots de mañana lo dejo, doncs, tant en el cas del tabac com en el cas del vàper, ha d'haver-hi una deshabituació progressiva perquè realment això pugui arribar a passar, perquè estem parlant d'una habituació molt directa, d'un gest que tenen gairebé incorporat. No?
6: I després reflexió crítica també amb tot el que és el màrqueting al voltant dels vàpers, no? Perquè clar, bueno, el tabac sí que tens diferents paquets de tabac i tal, però clar, amb el vàper, no sé, després li feu una ullada, hi ha tipus diferents, és el que deia la Marina, sabors diferents, no? I a més entres a un estanc i hola, tot de, no? Tot d'impacte visual de quin és el més guai, quin és el més sabrós, no? Llavors això també anem a generar reflexió, no? Perquè també estem sent preses d'aquest màrqueting publicitari per seguir vapejant.
3: Recordem que divendres a 2:45 de la tarda es farà l'entrega dels premis del concurs de dibuixos Inhala la Vida. Amb aquesta activitat es donarà per finalitzada la programació d'activitats al Dia d'Acció per la Salut de les Dones.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
7: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
3: I ara us deixem amb una secció de cuina amb la Bet Quadrades i la nostra companya, la Núria Catxan.
8: Muy buenos días y bienvenida de nuevo a las mañanas de Ràdio Montornès. Bon dia, Bet Quadrades.
9: Bon dia.
8: Què tal, com estem?
9: Doncs estem molt bé.
8: Anem amb aquestes galetes que crec que m'aficionaré també.
9: Sí, llavors, la gràcia és que només surten 12 galetes, llavors està molt bé. Mm-hmm. Perquè si sortissin 24 ens les menjaríem.
8: Clar, no? Que sí.
9: Llavors, en surten 12 i està molt bé. Val? Llavors, necessitem 60 grams de farina de coco.
8: Ah, mira, jo tinc farina de coco i no sé amb què utilitzar-la.
9: Doncs veus?
8: Farina de coco.
9: 60 grams de sucre de coco.
8: Sucre de coco, molt bé.
9: Uh-huh. Mitja culleradeta de bicarbonat.
8: Molt bé.
9: Un pessic de sal. Uh-huh. 50 grams d'oli de coco.
8: Oli coco.
9: 50 grams. 50 grams de crema de fruits secs, en el meu cas de cacauet.
8: Això t'anava a dir, pot ser cacauet?
9: Sí.
8: Vale.
9: El contrast li queda molt bé. Una miqueta de vainilla, d'essència de vainilla.
8: Sí.
9: I un ou.
8: I un ou.
9: Opcionalment se li poden posar 80 grams de xocolata 70%, però a mi personalment m'agraden sense xocolata.
8: Ah, sí?
9: A mi sí, perquè m'agrada trobar-li aquest gust del coco i el cacauet. Amb Va. La xocolata també estan bones, eh? I jo us diré en quin moment li podeu posar la xocolata.
8: I quant, però a mi, quants grams de xocolata has dit?
9: 80.
8: 80.
9: Vale? Aquesta recepta ja la teniu publicada en el meu Instagram.
8: Ah, sí?
9: També, eh?
8: Ah, sí. Vale.
9: Llavors, si aneu al meu Instagram, allà ja està publicada.
8: Bet Quadrades, oi?
9: Sí.
8: Molt bé.
9: Vale? Llavors, prescalfem-me el forn a 180 graus.
8: Ja les veig. Quina pintaza! Quina pintaza! Uau!
9: Però el fem al forn a 180 graus, a dalt i a baix, sense turbo. Si li volem posar la xocolata, és el moment de ratllar-la. Llavors posaríem la xocolata a dins del got del Thermomix i ratllaríem 3 segons a velocitat 7. I reservaríem aquesta xocolata que hem ratllat amb un bol, ¿vale? Llavors, és superfàcil. Posem tots els ingredients dintre del got, és a dir, la farina de coco, el sucre de coco, el bicarbonat, la sal, l'oli de coco, la crema de cacauet, la vainilla i l'ou. Si li posem el xocolata, també li posem i barregem 10 segons al 4. Ja les tenim. Què te parece?
10: Buah, fàcil, fàcil, fàcil.
9: Vale. Agafem una safata de forn amb paper de forn i fem boletes del tamany d'una nou.
10: Molt bé.
9: I anem col·locant les boletes a la safata i les aplastem una miqueta. Són unes galetes que es craquelen, vol dir que els hi surten com ratlletes, ¿vale? És com que sobren.
10: Sí, com això, ¿vale? La sensació és aquesta, que sobren.
9: Sí, que sobren, però són així. Llavors, per això les aixafem una miqueta. No cal que li feu formes, perquè no les, només rodonet, perquè si li feu forma, com que és una massa així com molt untuosa, no l'aguantarà. Llavors, boleta i la boleta una mica aixafada i ja està.
10: Uh-huh.
9: A mi me'n surten 12.
10: Perfecte.
9: Les posem al forn, que el teníem a 180 graus, i fornegem entre 10 i 12 minuts. Les traiem del forn, les deixem refredar sobre d'una safata o d'una reixeta. Vigilem perquè quan surten estan tovetes, però de seguida que es refreden es posen, agafen el cos ja i s'endureixen.
10: Uh-huh.
9: I ja les tenim llestes.
10: Uau, que bones, eh?
9: Estan molt, molt bones. I llavors, per acompanyar això,
10: sí,
9: podríem fer una beguda, no? Una
10: Home.
9: Beguda fresca.
10: Sí, ara que ja ve el bon temps.
9: Ja ve el bon temps. Doncs vinga, com que últimament, ja quan he anat a comprar, ja he vist que hi ha síndria, a mi em venia de gust fer una cosa amb síndria.
10: Ah, mira.
9: Aquesta beguda la teniu a la nostra plataforma de receptes, a Cookidoo, i es diu bebida fresca matutina.
10: Vale.
9: I surten 4 gots de beguda.
10: Molt bé.
9: I és aquestes de pim-pam-pum, també, és que aquestes a mi m'agraden molt.
10: Bebida...
9: fresca matutina.
10: Molt bé.
9: A mi a vegades la gent em para pel carrer i em diu, però és que, com pots fer tantes coses? Jo no sé com tienes tiempo. 10 minuts, es fan 10 minuts.
10: Sí, hi ha coses llavors, que són ràpides.
9: Clar.
10: De vegades ens costa posar-nos, eh?
9: O trobar.
10: O trobar.
9: Sí. Llavors, ingredients. Necessitem 30 grams de suc de llimona.
10: Uh-huh.
9: Recient exprimit. Una poma. M'és igual el tipus de poma que sigui, sense cor, tallada en quarts, i si la podem posar al congelador una estoneta abans, tenir la previsió el dia d'abans per la nit, li traiem el cor, la tallem en quatre i la posem al congelador, llavors estarà més bo perquè tindrà aquesta textura fresca a la nostra beguda. Vale? I llavors necessitem 500 grams de pulpa de síndria. La partim, la tallem, li tallem la pell i el mateix també ho podem posar en el congelador. A la nit agafem un tàper, tallem la pulpa de la síndria amb trossets i la poma i ho guardem al congelador. I al matí, quan ens aixequem, ja ho tenim llest. Això, a vegades, quan estem per la cuina, tenim una poma que està poxa o la síndria que ja fa dies que en mengem, sí, i ningú en vol, ho guardem amb un tàper i així ho tenim preparat per un dia per fer un esmorzar.
10: Doncs...
9: no tirem mai res, congelem. I tenim fons, vale? 5 grams de gingebre pelat.
10: Val.
9: I 10 fulles de menta. La menta,
10: sí,
9: que jo això no ho sabia i ho he descobert, tu compres menta en el súper i aquesta menta que compres, en branca, la,
10: sí,
9: poses en una ampolleta mona amb una mica d'aigua i dura la vida.
10: Ah, sí?
9: No fa malbé, no li fa falta estar a la nevera.
10: Ah.
9: Inclús si passen molts dies treu arrel.
10: Ah.
9: O sigui que ara jo sempre a la cuina sempre tinc un...
10: una branca de menta.
9: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I s'aguanta molt bé.
10: Mira, Cosa nova,
9: vegades,
10: cosa nova.
9: Sí, a vegades sí. La del balcó se m'oblida de regar-la. Aquesta, com que estic a la cuina, la veig sempre i llavors pues, no dura tant com una planta, però mira, és una manera de tenir menta fresca.
10: Està molt bé.
9: I 100 grams de glaçons de gel.
10: Sí?
9: Vale, doncs vinga, col·loquem en el got el suc de la llimona, la poma i la síndria que l'hem congelada, el gingebre, les fulles de menta i els grassons, i triturem 2 minuts.
10: Doncs bé, com sempre, una abraçada ben forta, gràcies i feliç setmana. Tornem a parlar d'aquí uns quants dies.
9: Vinga, doncs, fins aviat.
10: Adéu-siau.
9: Adéu.
2: Las mañanas de Radio Montornès.
0: Estàs escoltant
7: Radio Montornès 91.2

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats patronal i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encariment dels carburants i a contenir la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. A partir d'avui, de fet, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. I mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies però altres entitats impulsores com ara la CGT i la Intersindical les mantenen. En aquest sentit, Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que ha reconegut avui a la xarxa un trencament de la unitat sindical.
2: Sí, això suposa ara doncs, aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant doncs, les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i mira, i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
1: Sí, els docents acaben optant per rebutjar el pacte, que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys. El compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extra a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país, tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i amb cada vegada més facultatius jubilats. I també Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa entre els treballadors. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Els van desencadenar una persecució policial que va acabar a la C66 a Celrà, on els agents van interceptar el vehicle sospitós. És el tercer incident amb armes de foc que es reconeix a Catalunya en poques hores. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.

0: Que bé sona, Carlos Maestre, aquesta entrevista, Miquel, que ens has deixat avui a les mañanes i que ens fa que va anar molt de ritme, el dilluns.
1: Doncs i tant que sí, sí, sí, amb contundència, com és ell, amb tanta energia que té el Carlos Maestro.
0: Sí, sí, sí, totalment. Doncs bé, amb ell acabem les mañanes d'avui, dia 1 de juny. Recordar-vos que demà tornarem de nou a les 10, això sí, tornarà la nostra companya, la Núria Catxan, a partir de les 10, com deia, fins a les 12 del migdia, com tots els dies. I aquesta nit, per si algú vol repetir, que sàpiga que a la una pot tornar a escoltar aquest mateix programa. Que vagi molt bé el dilluns i ens veiem aviat, Miquel.
1: Fins demà, passeu bona tarda.
0: Adéu.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
3: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir d'ara la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o bé tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri aquest procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com ara la CGT i Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres i a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència al país. Salut, de fet, calcula un impacte a curt termini d'entre un 15% i un 20% sobre l'activitat per la campanya per no fer hores extres. I també Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa entre els treballadors. I el govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronal i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals, que serà el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del mes de març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encariment dels carburants i a contenir la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. De fet, a partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas tornarà al 21% habitual. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Els fets van desencadenar una persecució policial que va acabar a la C-66 a Celrà, on els agents van interceptar el vehicle sospitós. Aquest és el tercer incident amb armes de foc que es coneix a Catalunya en poques hores. El primer es va registrar a l'Hospitalet de Llobregat amb una persona ferida de bala. El segon és aquest cas de Tordera i el tercer va tenir lloc ahir a la tarda al barri de Sant Roc de Badalona, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu per una bala perduda en un tiroteig entre clans familiars d'ètnia gitana. Per altra banda, també s'investiga una agressió per arma blanca en el marc d'una baralla. Ahir també a Barcelona els Mossos van poder detenir en aquest cas un home relacionat amb els fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Mestres i professors de tot Catalunya poden respondre des d'aquest migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o bé tornen a les protestes. Ho poden fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical encara les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar encara més el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extra a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència al país. Salut calcula un impacte a curt termini d'entre un 15 i un 20% sobre l'activitat per la campanya per no fer hores extres. I Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa. I els agents rurals restringiran l'accés als principals espais naturals protegits de les Terres de l'Ebre, com els ports, el Delta de l'Ebre o bé la Serra de Llaveria durant l'eclipsi solar del proper 12 d'agost per evitar aglomeracions i reduir el risc d'incendi. Escoltem Antoni, Josep Antoni Mur, que és l'inspector en cap del cos dels agents rurals.
2: Per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, doncs per aquest motiu, pel perill que pot representar de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació de gent que estigui visibilitzant aquest fenomen, no?
1: La mesura s'ha anunciat coincidint també amb la presentació del Pla Estratègic 2026-2030 dels agents rurals que preveu reforçar també la plantilla a la demarcació. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Aquest és el tercer incident amb armes de foc que es coneix a Catalunya en poques hores. El primer es va registrar a l'Hospital de Llobregat amb una persona ferida de bala. El segon és aquest cas de Tordera i el tercer va tenir lloc ahir a la tarda també al barri de Sant Roc de Badalona on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu per una bala perduda en un tiroteig entre clans familiars d'ètnia gitana. Per altra banda, també s'investiga una agressió per arma blanca en el marc d'una altra baralla ahir a Barcelona i els Mossos van poder detenir un home relacionat directament amb els fets. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Radio Montornès, 24 hores amb tu.

Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.

0: riscos d'una administració cada vegada més automatitzada i, sobretot, sobre l'oportunitat d'utilitzar la intel·ligència artificial per fer uns serveis públics més propers, més empàtics i més útils per a la ciutadania. Pot la tecnologia ajudar-nos a recuperar el costat més humà de l'administració? Això és el que avui esbrinarem amb en Sergi Martel. Comencem.
1: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
0: Vinga, doncs, Sergi, abans que res, donar-te la benvinguda al programa.
2: Moltes gràcies i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Bé, doncs comencem. Com deia abans, he llegit un article, un dels teus articles, que m'ha agradat especialment perquè comences a entrar a fons amb el que està dibuixant la intel·ligència artificial o potser el que està desdibuixant, però en definitiva aquest supercanvi de panorama que se'ns ve a sobre, no? I tu parles, perquè ets bon coneixedor també del tema, de la intel·ligència artificial i l'administració. I li poses un títol al article, que és la revolució silenciosa que pot transformar l'administració pública. Com dic, m'ha agradat molt. Els oients no l'han llegit, o sí, però no és la tele i no els hi puc passar. Ens pots fer 5 cèntims del contingut i després començo l'interrogatori.
2: Molt bé. Doncs mira, l'article principalment està pensat en l'impacte que tindrà la intel·ligència artificial dintre de l'administració i de les nostres vides, no? L'impacte que està tenint. Fa dies vaig escriure un altre article que vaig titular El tret al peu, el qual doncs explicava que segons com apliquem la intel·ligència artificial ens podem acabar doncs com si ens haguéssim tirat un tret al peu, no? Com impactarà en el mercat laboral, com aquestes persones que sortiran del mercat laboral perquè s'estaran substituïdes per una intel·ligència artificial, doncs passaran de ser persones productives que estan aportant impostos a persones que dependents, no? Que depenen d'un subsidi de l'administració. I llavors això com impactarà? I per tant, hem de fer un canvi, hem de repensar un canvi dintre de l'administració. Doncs la intel·ligència artificial és bona, com qualsevol tecnologia, si està usada des d'una vessant humanista, una vessant de que la tecnologia es desenvolupa per les persones, no? No per l'enriquiment de molt poques empreses. Aleshores, en aquest cas, l'administració és una eina molt potent que acabarà sent impactada o està acabant sent impactada per la intel·ligència artificial. I aquí és on tenim l'oportunitat d'utilitzar aquesta eina en el bon sentit del camí i que puguem fer un canvi de paradigma de lo que és l'administració perquè sigui el que sempre hem volgut que sigui, no? L'administració s'ha convertit en una eina que és molt tècnica, que és molt difícil, que costa molt d'entendre. I els professionals públics doncs, estan treballant dintre d'aquesta administració amb aquesta filosofia, no? Per tant, la intel·ligència artificial ens pot permetre, a través d'uns assistents cognitius, doncs poder treballar aquesta línia. I parlo d'assistents cognitius perquè, si bé el mercat privat sí que està desenvolupant solucions tecnològiques pensant en línies neurològiques de no com funciona el nostre cervell, la majoria d'aplicacions que estan fent servir a l'administració pública no estan pensades des d'aquesta visió. Estan pensades des d'una visió d'eina, no de reconeixement cognitiu o d'estímul cognitiu a la utilització d'aquestes eines.
0: Sí, a veure, no sé per enfocar-te perquè m'ha agradat com ho has explicat, però sí, potser et preguntaria primer doncs, què és el que realment estan fent malament, o sigui, perquè clar, aquesta eina, com acabes de dir, es pot utilitzar de moltes maneres. I crec que el teu article apuntes que simplement estan canviant pràcticament el model, però no el fons, no? I que l'estan utilitzant com un planador de formularis. Explica'ns una mica què s'està fent malament amb l'aplicació de l'IA i realment què és el que s'hauria de fer per a una administració més àgil i per a uns funcionaris més satisfets amb la feina.
2: Bé, com et dic, la tecnologia ha evolucionat de tal manera, o millor dit, la tecnologia que hi ha dintre de l'administració ha evolucionat de tal manera que el que hem fet ha sigut

0: convertir el paper en una sèrie d'aplicacions, en centenars de caselles que s'han d'anar omplint i has d'anar, diguéssim, interactuant amb aquella aplicació. Això fa que tu facis una feina repetitiva i que fa que, a nivell cerebral, quan tu fas una feina repetitiva, els nivells de sucre et baixen, la tensió et baixa, no et genera dopamina, per tant, t'avorreix, no? Aleshores, perds l'atenció. Quan una persona té que estar treballant 8 hores davant d'un aplicatiu en el qual has d'introduir dades, el que passa és que aquella persona acaba avorrida. I aleshores, el que hem fet ha sigut fer allò que fèiem en paper, perquè l'administració et diu que ho has de fer d'aquella manera, i traslladar-ho a un sistema informàtic per poder guardar la informació. El canvi aquí ve quan el que pots fer és crear un assistent generatiu que interactuï amb el treballador públic i en comptes de que sigui el treballador públic que estigui fent una feina repetitiva d'introduir dades, que sigui l'assistent que estigui connectat amb els sistemes informàtics que té aquella persona i que es relacioni amb aquella persona de tu a tu, amb la qual per veu, per exemple, pugui estar parlant i pugui estar interactuant amb aquella persona. I això fa que sigui el software, en aquest cas, el que interactua amb la persona, no la persona que s'adapta al software. Per tant, aquí és el gran canvi. I això la intel·ligència artificial ens ho permet fer, si ho fem ben fet, no? Avui, en un grup que tu i jo tenim, parlàvem amb una persona que és l'Esteve Almirall, no? Que ell es mira molt les coses des d'una visió de productivitat. No tot és productivitat. Hem de fer la tecnologia també perquè serveixi als humans, no només perquè millori les comptes de resultats de les companyies, no? Doncs aquesta doble mirada és la que des de l'administració encara s'ha de potenciar més, no? I és una miqueta aquesta la idea, no? Fer que canviar el fet de que és el software que hi ha darrere de la pantalla el que interactua amb tu i et fa molt més fàcil aquella feina i, per tant, tu pots dedicar-te a fer altres coses que realment sí que són humanes que no pas introduir dades dintre d'un sistema informàtic.
1: Això és el que volia preguntar-te perquè se m'ha acudit mentre parlaves. Clar, però també podria ser que realment posem l'administració determinada, posi els agents i després pensi, bueno, això com allibera de feina al funcionari o prescindeixo d'ell o es continuarà avorrint. Però clar, jo crec que aquí l'important seria el que li dones més temps per ser més creatiu, per ser més humà, per fer una feina millor. Això és el que m'agradaria també que ens expliquessis, la segona derivada, no? Què sorgeix d'això que proposes?
0: Tu imagina't la típica imatge de que vas a una guixeta on tens un funcionari davant teu. Aquell senyor o aquella senyora porta 8 hores treballant allà o porta X hores treballant allà, fent una feina repetitiva, perquè com tu han vingut altres persones que els hi han donat la mateixa informació. I aquest senyor el que fa és dir el seu nom, el seu DNI, la data de naixement, on viu, la seva no sé què, i abans va posant informació dintre d'un sistema, va escrivint aquella informació dintre del sistema. Per tant, mentre està escrivint aquella informació dintre del sistema, no està atent a el que tu necessites. L'empatia desapareix, perquè aquella persona està focalitzada en introduir les dades d'aquella manera i en aquell moment, no? T'ho imagina't que en comptes de fer això, hi hagi un assistent que ens estigui escoltant, en el qual tu diguis, miri, vinc perquè sóc tal persona, vinc a ajudar, vinc que tinc aquest problema amb les escombraries o amb l'ajut o amb el que sigui. L'assistent va automàticament omplint totes aquelles dades que el funcionari tindria que estar escrivint. El funcionari canvia, ja no està atent a que tingui que introduir les dades, sinó està molt més atent, està amb una connexió humana amb l'altra persona, interessant-se molt més per l'altra persona e intentant buscar la solució que al mateix temps el sistema li està donant. Perquè li pot dir, mira, aquesta persona, doncs, com té aquest nivell de renta i viu a tal lloc i tal i qual, doncs té dret a aquest tipus d'ajut. O pot tirar les escombraries el dia tal. O sigui, ha de ser el sistema el que acabi donant aquesta informació gràcies a que té accés a moltes dades i el funcionari el que fa aleshores és tindre altres skills que és el de ser més humà, tindre més empatia, escoltar, innovar, perquè en el moment que tu tens per pensar, el que fas és innovar, intentar fer millor les coses. Per tant, aquest és el gran canvi que crec que pot haver-hi darrere d'aquest tipus de feina.
1: Sí, jo ho trobo genial, però crec que també hauria de canviar-se, no sé com, la mentalitat de molts funcionaris que realment ja estan cremats de tants anys de fer aquesta feina mecànica. I, bueno, també amb ells suposo que se'ls ha de formar per saber aprofitar el que estàs dient. No simplement que diguin em sobra més temps, no. Aquest temps és perquè siguis més humà, més creatiu i atenguis millor el tal, no? Però també hauria d'haver-hi no solament reformar l'administració, sinó el funcionariat el tenim que educar amb aquestes noves disciplines. És una pregunta, eh?
0: Sí, mira, el risc és construir una administració eficient però deshumanitzada. I jo crec que el que hem fet ha sigut això, construir una administració eficient però deshumanitzada. I hi ha una fascinació excessiva per l'automatització. Però una administració pública no és Amazon. Gestiona drets, vulnerabilitats, confiança i democràcia. Si els ciutadans se senten que només parlen amb pantalles i algoritmes, la distància amb les institucions encara augmentarà més del que és. Per tant, la tecnologia ens ha d'ajudar a reduir aquestes friccions, no? Es tracta d'aplicar tecnologia sense eliminar la dimensió humana del servei públic. Per tant, aquí és on li donem una volta important a la relació entre l'administració i l'administrat.
1: No, no, ho trobo genial i ara estem parlant de l'administració, però això que dius, aquesta humanització de la tecnologia, realment s'hauria de fer extensible en molts altres àmbits, perquè l'empresa privada passa el mateix, vull dir. Però bueno,
0: Sí.
1: continuem. El teu títol, Revolució Silenciosa. Quan dius això, és que estàs descrivint una transformació tecnològica, simplement, o estàs parlant d'un canvi de model de poder dintre de l'administració?
0: Jo crec que estic parlant de les dues coses, eh? La tecnologia és només el vehicle, no? Diguéssim, i la transformació real és cultural i política. Per tant, estem parlant de les dues coses. Com hem dit, durant dècades hem construït administracions pesades per controlar processos. Ara hem de construir administracions capaces d'acompanyar els ciutadans. Mira que senzill. Però és tan evident que crec que poca gent es dona compte d'això, no? Per tant, això implica redistribuir el poder, menys burocràcia, més autonomia dels professionals públics, més capacitat de decisió basada en dades i serveis públics. La digitalització no té sentit si només s'informatitza la lentitud, o sigui, per fer-la més ràpid, sinó que justament el que hem de fer és fer-la més humana. I gràcies a la tecnologia la podem fer més humana, gràcies a la intel·ligència artificial, i jo sóc molt crític, no, amb l'utilització de la intel·ligència artificial, com tu ja saps, però tot i així crec que la tecnologia ben utilitzada, ostres, es pot ajudar, no? El que parlàvem aquest matí que abans ens hem quedat, no? Parlàvem de la tecnologia nuclear. La tecnologia nuclear pot ser bona o pot ser dolenta. Si l'utilitzem amb la línia bona, podem curar el càncer. Si l'utilitzem amb la línia dolenta, doncs podem matar moltes persones. Amb el temps, doncs s'ha anat regulant això. I al final hem aconseguit un equilibri en el qual doncs podem generar energia elèctrica amb les elèctriques i també s'ha fet uns esquemes de poder d'aquells estats, doncs, que tenen armes nuclears però que no les fan servir perquè saben que és una burrada fer servir una arma nuclear. Doncs amb la intel·ligència artificial hem d'arribar amb el temps amb aquest equilibri. El problema és la rapidesa amb la que estem adaptant la intel·ligència artificial. L'altre dia ho mirava, i feia una comparativa amb altres tecnologies. Vaig veure que amb el telèfon i el telèfon fix i el telègraf va trigar 10 anys per poder arribar a 1 milió de persones. La intel·ligència artificial va trigar 5 dies en arribar a 1 milió de persones. Per tant, aquesta és la
1: Sí, sí,
0: diferència.
1: sí, sí. No, i és una altra cosa. I a més, la majoria de persones la poden utilitzar. Que hi ha tecnologies que han arribat a tothom, però som usuaris. Aquesta no, aquesta som actors, cada un de nosaltres. Vale, molt bé. Imaginem ja que l'administració està digitalitzant-se, però per això depèn de les grans plataformes tecnològiques privades d'intel·ligència artificial. I aquí també està el tema. Quina triar? Perquè totes estan esbiaixades, o crear una pròpia és un altre gran tema.
0: Sí, aquest és el gran problema i el gran debat del nostre temps, eh? no podem substituir la burocràcia analògica que tenim ara per dependència digital, que és cap on
1: Clar.
0: anem, no? L'administració ha de defensar la sobirania tecnològica, la interoperabilitat, les dades públiques protegides, les infraestructures digitals, i les han de saber fer. El problema és que s'està parlant molt de sobirania digital, però realment de sobirania digital en tenim molt poca, no? Podem tindre part d'una sobirania digital o un espai d'aquesta sobirania, però tota la sobirania serà molt difícil perquè Europa, doncs, anem tard amb el que és el desenvolupament de la tecnologia. Tot i així, hi ha una cosa que és la, diguéssim, és com la benzina en un motor, que són les dades. I en les dades, que al final és on s'alimenta tota la tecnologia, crec que si nosaltres som capaços de protegir-les a través d'una sèrie d'encriptacions, a través d'una sèrie del que sigui, ens permetrà que, tot i que les grans plataformes tinguin accés a les dades, aquestes dades no seran útils perquè estan encriptades. Per tant, nosaltres hem de poder treballar aquesta capa de securització de la dada per poder, diguéssim, poder utilitzar qualsevol plataforma que tinguem. I també, paral·lelament, per suposat, començar a desenvolupar tecnologia sobirana europea.
1: Bueno, perquè per això, ojalà, però falta, crec que falta bastant encara. Parles, insinues,
0: Per
1: d'un
0: això et
1: gran
0: deia, per això
1: risc.
0: et deia, allò de la, per això et deia allò de la encriptació de les dades, de tal manera, o sigui, hem d'encapsular la nostra informació de tal manera que, encara que estigui en una plataforma externa, aquesta plataforma externa no pugui accedir a aquesta dada. O sigui, no tingui
1: Sí.
0: capacitat d'accedir. Si
1: No,
0: fem això,
1: això,
0: la
1: això
0: clau la
1: quan
0: tenim
1: les dades.
0: nosaltres.
1: Però la sobirania també depèn de que la plataforma sigui propietat nostra, que
0: Per
1: demà no ens
0: suposat,
1: la tallin o simplement
0: i de
1: no.
0: la xarxa. Sí.
1: Exacte. Parles o insinues d'un gran risc que dius que encara no s'està debatent prou d'aquesta transformació. Quin seria aquest gran risc?
0: És el que t'he dit abans, la deshumanització de l'administració. O sigui, si al final el que acabem fent és que l'administració et relacionis d'una manera amb una pantalla fredament, encara es deshumanitzarà molt més l'administració. O sigui, simplement mecanitzar l'administració perquè sigui eficient des d'un punt de vista del que hem conegut fins ara és el gran risc de la digitalització de l'administració.
1: Europa, Estats Units, Xina, Rússia o jo què sé, o Estònia. Hi ha algun model que estigui funcionant ja l'administració d'aquesta forma que ens recomanes?
0: Doncs la veritat és que porto ara ja un temps estudiant això i mirant-m'ho, i a més, primer, per poder arribar a aquest anàlisi he tingut que entendre com funciona la neurociència, o sigui que he tingut que entendre com funciona el cervell per poder arribar a una conclusió d'aquest tipus, no? A nivell públic no hi ha cap administració que estigui treballant d'aquesta manera. El que sí que hi ha és empreses. O sigui, tu, per exemple, Netflix, treballa des d'una visió de neurociència per poder competir. O sigui, no competeixen només en plataforma tecnològica, competeixen també en satisfacció cognitiva de tot allò que et presenten, no? Estem parlant d'Amazon, estem parlant de Netflix, estem parlant de TikTok, estem parlant de moltes empreses privades. Aleshores, si les empreses privades estan fent això per guanyar diners, les administracions públiques poden fer el mateix respectant tots els drets i tota l'ètica, per millorar les eficiències de les administracions. Per tant, fem-ho. Això només és qüestió de posar-s'hi.
1: Vale, fem-ho. I posem un indicador per saber, per exemple, d'aquí a 5 o 10 anys, si això ha funcionat. Quin indicador seria aquest? Que poguéssim
0: El
1: comparar i
0: millor.
1: dir... Quin?
0: El millor. El de la confiança ciutadana. Si la gent percep que l'administració és més accessible, més justa, més ràpida i més transparent, vol dir que hem avançat. Per tant, la digitalització no és l'objectiu. És una eina per reforçar la democràcia quotidiana. Una administració moderna és aquella que fa sentir el ciutadà menys impotent davant del sistema. I per poder fer això, tu t'has de sentir apoderat davant de l'administració. I què millor per sentir-se apoderat que tu puguis relacionar-te amb ella de tu a tu i d'una manera humana. Per tant, ho podem fer, ho tenim a tocar. Per tant, només ens hem de posar a fer-ho. Jo ho tinc molt clar i estic treballant per intentar posar-ho en marxa. I a més sé com fer-ho, crec que sé com fer-ho. Per tant, és qüestió de posar-s'hi. Ja saps que quan poso la banya al forat, intento fer el forat el més gran possible, no? I en aquest cas he vist que ho he vist molt clar i he vist que no estem aprofitant aquesta oportunitat.
1: Bé, doncs ara estem a la ràdio, suposo que hi ha gent que ens està sentint de molts indrets. El programa, que sàpigues, que surt a més de 30 poblacions aquí a Catalunya i algun ajuntament estarà sentint. El consell final del Sergi Marcén a una administració per començar aquest camí.
0: Que no s'enlluernin amb la tecnologia. La tecnologia pot fer moltes coses i moltes vegades els tecnòlegs ens enlluernem amb la tecnologia. Mirem les característiques de tot allò que pot fer la tecnologia, però no fem una reflexió de què passa amb aquella tecnologia. Mira, l'altre dia vaig anar a fer una classe en una universitat amb enginyers de telecomunicacions i els hi vaig posar una... Els hi vaig dir que ells tenien un poder molt important sobre el que passa a la societat, no? I que part d'aquell poder el tenien ells, no? I em van dir que com era possible. I els hi vaig posar una imatge molt representativa. Vaig posar un pont d'aquests fets de fusta durant la Segona Guerra Mundial, on per sobre passaven els tancs nazis, no? Llavors, la meva pregunta va ser: l'enginyer que va construir el pont només feia ponts? Només va tindre la responsabilitat de fer ponts? Aquí crec que els hi vaig tocar una miqueta el voraviu, perquè, clar, per sobre d'aquell pont van passar tancs nazis que van acabar invadint Europa. Per tant, quan un enginyer o quan una administració o quan un tècnic o qualsevol persona utilitza una tecnologia, ha de pensar en més enllà. Ha de pensar justament quin impacte social i quina ètica ha de fer servir aquella tecnologia.
1: Bé, doncs la tecnologia actual no pot amb el rellotge i el programa se'ns ha acabat el temps. Ha estat molt interessant. Espero que realment hagi agradat i que hagi calat, perquè realment cal començar a pensar amb la IA, això, amb la part humana i la part ètica, etc. Sergi, res més. Se'ns ha acabat el temps. Gràcies per haver estat aquí. I com sempre dic, d'aquí uns mesos tornem a veure com això ha canviat i cap a on pinta.
0: Moltíssimes gràcies i espero que hàgiu pogut explicar exactament què és el que crec que hem de fer. Moltes gràcies.
1: Res més. Fins la propera. A reveure.
0: Adéu, que vagi bé.

0: Després d'escoltar el Sergi Marcén queda clara una idea. La intel·ligència artificial no hauria de servir només per fer una administració més ràpida, sinó més humana. Durant anys hem digitalitzat papers i formularis, però sovint hem oblidat les persones. La gran oportunitat de la intel·ligència artificial és alliberar els treballadors públics de tasques repetitives perquè puguin escoltar millor, empatitzar més i donar un servei realment útil a la ciutadania. Però també hi ha riscos: dependència tecnològica, deshumanització i pèrdua de sobirania digital. I fins aquí el programa d'avui. Ens trobem aquí, al Món és Digital, la propera setmana.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la consulta a professors i mestres en relació al preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials d'aquests dies, però d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes mobilitzacions. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
2: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè hi hagi un pas endavant o si diu que no.
0: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
3: Una maniobra en què Vox no entraria i per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
0: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
3: Ara mateix l'aeroport ja té 62 rutes intercontinentals i consolida el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
0: Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
3: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
0: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros a rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
3: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
0: Els esports, el Barça de bàsquet acaba cinquè de la fase regular. Ana Freixa.
5: Això després de perdre contra el València Bàsquet 77-102 i ara s'enfrontarà a UCAM Murcia als quarts de final del playoff pel títol. La penya jugarà contra la Baskonia.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ha començat la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogó. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada, per tant ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins aquesta mitja tarda la temperatura voltarà als 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot el Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu, que només pot contestar una vegada. Esther Vinguell, bon dia.
7: Bon dia. Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
2: Creiem que ara és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
7: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professor

0: tingut un seguiment del 9%, segons dades del Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. Al Bages, un centenar de docents han participat en una marxa a peu fins a Montserrat per mostrar el rebuig a aquest preacord i ho han fet convocats per l'Assemblea de Docents del Bages amb el suport dels sindicats CGT i Intersindical. Canal Taronja Central, Eli Pagant.
1: Els docents han fet a peu aquest matí els 10 quilòmetres que separen l'estació del Cremallera de Montserrat del Monestir en una nova acció de protesta contra el preacord assolit entre Educació i la majoria sindical. Durant el trajecte, els manifestants han exhibit pancartes i han corejat consignes contra un acord que qualifiquen de pedaç, perquè consideren que se centra sobretot en millores salarials i deixa fora reivindicacions com ara la reducció de ràtios. Els docents demanen votar en contra del preacord i asseguren que la mobilització d'aquest dilluns és un primer avís. Pablo Ruiz, portaveu de la CGT.
2: Estem disposats també a utilitzar dates assenyalades també per fer pressió. Sabem que d'aquí 9 dies arriba el Papa de Roma aquí a Barcelona i diguéssim que si el conflicte no es resol perquè no presenten un acord més favorable, estem disposats també a mostrar el nostre enuig i la nostra indignació davant d'aquest acord i aquest tancament en fals del conflicte.
1: A banda, aquest migdia a Montserrat, els docents han celebrat una assemblea. A la tarda, les mobilitzacions continuaran a Manresa amb una manifestació que començarà a les 6 davant dels serveis territorials d'educació de la Catalunya Central.
0: Els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui han engegat la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
3: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
4: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor. També exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
3: Ara per ara s'han adherit a la proposta més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
0: Doncs justament l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat avui una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents, amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic. Ha costat 7.400.000 euros, que han estat donats íntegrament per 3 fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies, amb nois i noies de la seva edat i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions, a més, protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal que té Catalunya.
6: Val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia. Amb la millor tecnologia. No hi ha lloc que tinguin millors tecnologia, no, que s'apliquin teràpies més avançades que aquí. No? I no es pregunta a ningú si ho pot pagar o quin estatus social té, es tracta, diguem-ne, tothom en funció de la malaltia i de la necessitat terapèutica.
5: El Kevin té 11 anys i al febrer una analítica va revelar per què estava tan cansat i es feia blaus sense causa aparent. Té una plàsia medular i està en tractament a l'espera d'un trasplantament de medula.
7: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
5: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
8: Notícies en xarxa.
0: Passen 10 minuts a les 2, entrem en matèria política. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox. Tenen per objectiu convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellver, bon dia.
9: Bon dia. La proposta d'una moció de censura

0: Mesura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Sémper insistia en presonar els socis de Sánchez.
1: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera o justificando o mirando para otro lado cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
0: Des de les files socialistes s'insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
2: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
0: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
4: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement, amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba ja al límit. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Tenen a veure amb les dificultats amb la capacitat de càrrega de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
5: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
7: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
5: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
4: Unes dades que ens arriben avui, 1 de juny, amb les vacances pràcticament a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, com, per exemple, la guerra a l'Orient Mitjà, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe.
8: Rosó Morlà, que és vicepresidenta d'ACABE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de la Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demandada de cara a les vacances d'aquest estiu. Són declaracions a la xarxa.
9: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
4: Doncs no deixem l'economia, perquè l'Agència Tributària de Catalunya preveu enguany un augment de les atencions presencials per fer la campanya de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar al maig, ja han crescut un 20%.
8: A Tarragona, des d'avui fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 a Catalunya.
4: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
11: Ens importa que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta que acaba el 30 de juny. Tenim un mes per endavant encara amb les atencions telefòniques i presencials i esperem doncs, que vagi molt bé com ha anat com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
10: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
4: Passa un minut d'un quart de tres. Avui han començat les primeres restriccions pel que fa a la mobilitat al voltant de la Sagrada Família en el marc de l'operatiu per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectacions.
8: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya del 11 de juny. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Àlex Labat recomana als ciutadans fer servir transport públic durant aquells dies i reclama a les administracions incentivar el teletreball.
12: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any.
8: El pontífex recorrerà 1 quilòmetre amb el papamòbil, 1 quilòmetre abans d'arribar a la Sagrada Família, pel carrer Rosselló i un tram a Montserrat.
4: Doncs no deixem la mobilitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest matí l'estat de les obres del soterrament de les vies de tren al seu pas per Sant Feliu de Llobregat. El projecte, que disposa d'una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a la ciutat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
13: Segons la planificació actual, el conjunt de les obres estarà completat al llarg de l'any 2027. D'aquesta manera, culminarà una de les actuacions més importants de transformació urbana i ferroviària de la comarca. Sílvia Paneque.
14: La nova governança a través de Rodalies de Catalunya i totes les millores que estem impulsant a través del Pla de Serveis Ferroviaris i, per tant, del propi servei, infraestructures, trens, governança, està situat per part del govern com una de les prioritats que tenim en aquests moments, millorar la mobilitat a tot Catalunya i, sobretot, millorar l'àmbit ferroviari i, per tant, l'àmbit de Rodalies.
13: El projecte, que compta amb una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a Sant Feliu de Llobregat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Aquest nou eix central donarà lloc a un ecodistricte innovador i sostenible al cor d'aquest municipi.
4: I encara en relació a la mobilitat, el RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines. I una de les dades centrals reflecteix que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a l'AP7. Tot i això, només suposen un 27% del trànsit. Televisió de Girona, Marc Guibas.
15: Més mobilitat i menys accidents mortals a l'AP7, però amb els camions clarament implicats en un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió de les dades del RAC i el Servei Català de Trànsit durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona. Per poder buscar una solució, el RAC recomana que el govern espanyol traspassi les competències a la Generalitat, tal i com van fer al País Basc. El risc entre les carreteres convencionals i les autovies és 6 vegades major. De fet, les dades mostren que el risc d'accident greu a les autovies i autopistes oscil·la entre el 0 i el 14%. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aiguaviva. D'altra banda, les zones de més concentracions d'accidents, de ciclomotor o cotxe, són els trams Caçà a Girona i Llagostera a Caçà. L'objectiu que es marca al Servei Català de Trànsit és reduir cada 10 anys el nombre de víctimes a la meitat.
4: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig que ha passat de matinada a Tordera, al Maresme.
8: Els fets han passat a 4:15 al carrer. La policia local de Tordera ha detectat un vehicle sospitós al lloc dels fets i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
4: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen el que ha ferit una nena de 10 anys.
8: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
4: I és moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
17: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos, no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
16: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
4: I és moment per als esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular.
18: Bon dia, sí. Després de la derrota per 77-102 en el partit pendent contra el València Bàsquet que va jugar ahir, acaba cinquè i això fa que el rival, als quarts de final del play-off pel títol, sigui finalment Lucán Murcia. El tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat en acabar el partit.
19: Hemos jugado muy mal. No hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
18: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts, el millor de tres partits a la pista murciana. La penya jugarà els quarts del play-off contra el Baskonia. Així valora la fase regular Dani Miret, tècnic verd i negre.
20: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que, han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
18: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7 al segon partit de les semifinals del play-off al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és el millor de 5 partits. Així ho valora el jugador blaugrana Ignacio Alavar.
21: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
18: L'altra semifinal entre Liceo i Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Calafell haurà de fer bo el factor pista per intentar forçar el cinquè partit. El Vilafranca s'avança al play-off descens a Hockey Lliga masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà a la poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del play-off descens a Hockey Lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança la segona eliminatòria del play-off descens a segona federació. Va guanyar per 4-1 al Badalona. Diumenge serà la tornada, quan es decidirà el finalista català del play-off. Faltarà jugar una altra eliminatòria contra el campió gallec per assolir l'ascens a segona federació. També està en marxa el play-off pel títol a primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga aquest vespre a partir de les 9 al segon partit dels quarts de final a la pista del Valdepeñas. Els blaugranes s'havien imposat per 4-1 en el primer partit disputat a Barcelona.
1: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todo lo demás van a ser de la partida, así que de hacer un buen partido.
18: Al play-off d'ascens a primera divisió femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntar de la tornada després de perdre a l'anada 1-2 en el cas del Rubí contra l'Almagro i 5-3 en el de Linyola. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
2: Les del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
22: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, ja que falta de 10 minuts sempre fica molt coll amunt. Però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
2: A Madrid, alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
18: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del play-off d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca.
4: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'aigua és un element indispensable per la vida. Com gestionem aquest recurs determinarà el futur de Catalunya. Estem preparats per fer front a condicions climàtiques adverses? Acabarem tenint prou aigua? Hem après de les darreres sequeres? Soc en Gerard Bosch. Soc periodista i he viatjat per tot el país per parlar amb experts sobre la gestió de l'aigua. Ens hi acompanyes?
2: Que moltes vegades ens passa, no? De xeques la aigua, ostres, no tinc aigua.
3: Perquè si la sequera s'hagués perllongat, doncs hauríem tingut problemes. Per tant,
4: abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de... 300...
5: Quatre gotes, un podcast divulgatiu de l'Espluga FM Ràdio. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
6: Salut Activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
8: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
6: Salut Activa.
9: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són, no, moltes vegades, constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no? Mercantilistes, no? Que impulsa el consum, una imatge del benestar que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no? de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I evidentment això és una font, però de nucli de sofriment humà.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
11: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Arrenca la consulta a professors i mestres per el preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, és a dir, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen les protestes. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
12: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant o si diu que no.
2: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
13: Una maniobra en què Vox no entraria i que serviria per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
14: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
2: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
13: Ara mateix l'aeroport ja té 62 rutes intercontinentals i consolida el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
2: Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
13: Es tracta del tercer registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
2: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
13: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances en què alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
2: Els esports, el Barça de bàsquet acaba 5è en la fase regular. Anna Freixa.
15: Això després de caure contra el València Bàsquet 77-102 i ara s'enfrontarà a Camp Múrcia als quarts de final de play-off pel títol. La penya jugarà contra el Baskonia.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia, comença la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogor. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada, per tant ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà als 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot al Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació. Sònia Kerr passa en 3 minuts de 2:15.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, és a dir, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials d'aquests dies, però sí que d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu, que només pot votar una vegada. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
12: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui, majoritàriament, si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
18: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre-ho en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
2: Doncs bé, la vaga convocada avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central per part dels sindicats minoritaris ha tingut un seguiment del 9%, segons el Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. A les comarques gironines, més de 400 docents s'han trobat a la capital, a Girona, per debatre sobre el preacord que divendres el Departament d'Educació va tancar amb els sindicats i que ara s'està votant. Girona FM, Pau Villafañe.
19: Cap a les 9 del matí, docents han començat a plegar-se a la plaça Pompeu Fabra de Girona per debatre i treballar els dubtes. A quarts d'11, el professorat s'ha dividit en 7 grups de treball per analitzar si el text sotmès a votació respon a les seves necessitats. La coordinadora d'assemblees educatives exigeix concreció en les mesures i diferents docents lamenten que l'anunci del preacord s'hagi focalitzat molt en l'increment salarial però que passi de puntetes per altres reivindicacions. Pau Pagès és membre de la coordinadora d'assemblees educatives de les comarques de Girona.
20: Nosaltres el que hem volgut fer d'una banda és mantenir la convocatòria i les activitats que teníem previstes abans de saber que hi havia aquest preacord i d'altra banda el que volem és donar un missatge molt clar a les assemblees i al personal educatiu que és que passi el que passi a partir d'ara, surti el que surti a la consulta del preacord, caldrà seguir mobilitzant-se. Si és que s'accepta el preacord, doncs caldrà concretar molt bé com es concreta això en el dia a dia a les aules. Si surt que no, caldrà seguir mostrant força igual per buscar la manera d'aconseguir allò que falta en aquest preacord, que realment en són moltíssimes coses.
19: Els àmbits debatuts han passat des de l'escola inclusiva, les ràtios, els salaris, la defensa de l'escola pública o la democratització a la reducció de la burocràcia, entre molts altres.
2: Un altre col·lectiu, el dels metges, també manté el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més en una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
13: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
1: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
13: Ara per ara s'han adherit a la proposta, a la protesta, volíem dir, més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
2: Doncs justament a l'Hospital de la Vall d'Hebron s'ha inaugurat aquest matí una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents. Ha estat amb la presència del president Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic fins ara. Ha costat 7.400.000 euros que han estat donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies, amb nois i noies de la seva edat i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions a més protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal que té Catalunya.
22: Val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia. Amb la millor tecnologia. No hi ha lloc que tinguin millors tecnologia, no, que s'apliquin teràpies més avançades que aquí. No? I no es pregunta a ningú si ho pot pagar o quin estatus social té, es tracta, diguem-ne, a tothom en funció de la malaltia i de la necessitat terapèutica.
21: El Kevin té 11 anys i al febrer una analítica va revelar per què estava tan cansat i es feia blaus sense causa aparent. Té una plàsia medular i està en tractament a l'espera d'un trasplantament de medula.
23: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
21: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
17: Notícies en xarxa.
2: Falten 20 minuts per les 3, entrem en matèria política. El PP ofereix a Junts i al Partit Nacionalista Basc fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijó és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellvé, bon dia.
24: Bon dia. La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijó des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Semper insistia en pressionar els socis de Sánchez.
25: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente dando balones fuera, o justificando, o mirando para otro lado, cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
24: Des de les files socialistes s'insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
14: Todo esto lo está utilizando el señor Feijó y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
24: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
2: A Catalunya, els Comuns i Esquerra exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre que els republicans volen també la de Salvador Illa al Parlament. Ho demanen en relació amb la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. Els socialistes neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari que el president doni explicacions públiques sobre aquest tema. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. Esquerra Republicana assegura que part de l'assenyalament a l'entorn del PSOE és lawfare, però exigeix compareixences urgents dels presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa. Ho ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
4: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
3: El jutge de l'Audiència Nacional, que porta el cas de Leire Díaz, investiga si el PSC va rebre pagaments per difondre notícies falses i afavorir Salvador Illa. La portaveu Lluïsa Moret assegura que el PSC mai no ha fet guerra bruta i que col·laboren amb la justícia perquè volen saber la veritat.
5: Hem col·laborat, sempre ho hem fet, i continuarem col·laborant amb les autoritats judicials quan sigui necessari, perquè doncs, jo crec que tothom, i sobretot nosaltres, estem molt interessats en que totes aquestes notícies que estan sortint s'aclarin.
3: Moret no troba necessari que el president Illa comparegui al Parlament per donar explicacions sobre la possible branca policial i judicial del cas Leire Díaz, que esquitxa el PSOE.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Pràcticament 3:15, aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són els principals objectius de l'aeroport del Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement, amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, que està condicionat a la seva capacitat, que es troba ja al límit. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
8: Tenen a veure amb les dificultats amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
7: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
9: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
7: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
2: I atenció, perquè a partir d'avui la factura de la llum i del gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà.
13: Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas puja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5 a poc més del 5%. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Segons Antonio Aceituno, que és analista de mercats energètics, la factura de juliol pot ser el doble que la del maig. Ho ha dit a la xarxa.
26: Si Europa necessita elevar 50 puntos porcentuales, que és una tarea ímproba,
0: Los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
6: L'encariment respon a la falta de gas a Europa, agreujada pel bloqueig a l'Estret d'Ormuz.
2: I avui, 1 de juny, comença també una nova fase de la campanya de la renda, la de l'atenció presencial. L'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment d'aquestes atencions i, de moment, les telefòniques, que van arrencar el mes de maig, ja han crescut un 20%.
6: A Tarragona, des d'avui fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 arreu de Catalunya.
2: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
11: Ens importa que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta que acaba el 30 de juny. Tenim un mes per endavant, encara amb les atencions telefòniques i presencials i esperem doncs, que vagi molt bé com ha anat com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
10: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
2: A Badalona, sota el lema Més Badalona, Més Neteja, el govern municipal ha presentat a la plaça del president Tarradellas la nova maquinària del servei de recollida de residus i neteja de la ciutat. Ha estat aquest migdia. Un contracte, recordem, de més de 45 milions d'euros anuals i que s'implantarà progressivament a partir d'aquest mes. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
15: Els diversos vehicles polivalents, camions cisternes, escombradures, baldejadores i carros d'escombra manual, entre altres, incorporen una nova imatge gràfica. A la nova maquinària, 146 vehicles en total, s'hi pot veure un cor taronja que, segons l'executiu local, simbolitza l'estima per la ciutat de Badalona. Xavier García Albiol, però, demana la implicació de la ciutadania per mantenir neta la via pública i celebra l'augment dels més de 100 treballadors del nou servei de neteja a càrrec de FCC Medi Ambient.
16: Con este contrato, Badalona pasa a ser una de las ciudades con un servicio de limpieza mejor de Cataluña. Y lo tenemos que aprovechar, que cuesta mucho dinero y lo pagamos entre todos.
15: El nou contracte, que suposa un increment del 30% en la neteja de tots els barris de la ciutat, inclou l'augment de personal de 416 a 565 treballadors i la renovació completa i augment de tots els camions i la maquinària de neteja, passant dels 110 als 146 vehicles de servei.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
6: Els fets han passat a quarts de cinc al carrer. La policia local ha detectat un vehicle sospitós i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66, a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
2: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
6: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
2: Comencen les primeres restriccions de la mobilitat al voltant de la Sagrada Família per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectació.
6: Els Mossos i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa a Lleó 14 a Catalunya, del 9 a l'11 de juny.
2: És moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de servei per a aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als Ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels Ateneus com a agents culturals.
12: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests Ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos, no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
1: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular.
18: Bon dia, sí, després de la derrota per 77-102 en el partit pending contra el València Bàsquet que va jugar ahir. Acaba cinquè i això fa que el rival als quarts de final del playoff pel títol sigui finalment Lucan Múrcia. El tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat.
19: Hemos jugado muy mal, no hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
18: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts de final, el millor de 3 partits. A Múrcia, la penya jugarà els quarts del play-off contra el Baskonia. Ho valora així Dani Miret, tècnic verd i negre.
20: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que, han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
18: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7 el segon partit de les semifinals del play-off al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és el millor de 5. Escoltem Ignacio Alavar, jugador del Barça.
22: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
18: L'altra semifinal entre Liceu i Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Vilafranca s'avança al play-off d'ascens a hoquei Lliga Masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà a la Poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del play-off d'ascens a hoquei Lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança en la segona eliminatòria del play-off d'ascens a Segona Federació. Va guanyar 4-1 al Badalona diumenge. Serà la tornada, encara hauran de disputar una altra eliminatòria davant del campió gallec per acabar assolint l'ascens a Segona Federació. També està en marxa el play-off pel títol, la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga aquest vespre a les 9, el segon partit dels quarts, a la pista del Valdepeñas. Escoltem Javi Rodríguez, entrenador del Barça.
26: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 1-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que de hacer un buen partido.
18: Al play-off d'ascens a primera divisió femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntada la tornada després de perdre l'anada. 1-2 en el cas del Rubí contra l'Almagro i 5-3 en el del Linyola. Ens ho explica Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
27: Des del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
28: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, ja que falta de 10 minuts sempre fica molt coll amunt. Però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
27: A Madrid alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades no hi hauria penals, passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
18: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de la les finals del play-off d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Hola, amb la policia?
2: Digue'm.
1: M'han robat, m'han robat!
2: Què t'han robat?
3: M'han robat el cor.
4: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
5: El meu ja me l'has robat, Mireia.
3: I m'he posat a pensar en tu.
6: A Ràdio Montornès, la intersecció.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachán. Au, ja m'ha acabat.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i per tant ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
1: Els socialistes, per la seva banda, neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari. Diuen que el president Salvador Illa doni explicacions públiques al respecte. Així ho ha dit la portaveu de la formació, Lluïsa Moret.
2: Hem col·laborat, sempre ho hem fet, i continuarem col·laborant amb les autoritats judicials quan sigui necessari, perquè doncs, jo crec que tothom, i sobretot nosaltres, estem molt interessats en que totes aquestes notícies que estan sortint s'aclarin.
1: I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha ordenat aixecar de manera parcial el secret d'actuacions en la causa que investiga l'existència d'una suposada trama liderada per l'exmilitant socialista Leire Díez, que buscava desestabilitzar o obstaculitzar procediments judicials oberts contra el PSOE o el govern espanyol. El cas es dirigeix contra Díez i contra l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni. I l'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment de les atencions presencials de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar el mes de maig, han crescut un 20%. Enguany ho fan amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, amb les quals, algunes de les quals funcionen per primera vegada. L'atenció telefònica, com us dèiem, està en marxa i ja han atès 25.500 persones. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme. Els fets han passat a un quart de cinc. La policia local ha detectat un vehicle perillós al lloc dels fets i l'han perseguit de diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen un altre tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys que evoluciona favorablement i ha rebut un impacte de bala al braç.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins aquest, des d'aquest migdia i fins dijous, si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris a aquest preacord, mantenen les mobilitzacions. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. I des d'avui la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per l'electricitat i el gas s'apuja del 10 al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat d'un 0,5 a poc més del 5%. Segons Antonio Aceituno, analista de mercats energètics, la factura del juliol pot ser el doble que la del maig, ho ha dit a la xarxa.
2: Los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
1: El RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat avui els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines, on de les dades centrals es reflecteix que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a la P7. Tot i això, només suposen un 27% del trànsit. L'estudi també alerta de l'accidentalitat de les motos i que el drama més risc de la demarcació és entre Caldes, la Malavella i Llagostera. A més, alerta que la P7 és la via que està més col·lapsada i assumeix un volum de trànsit més enllà del que pot, arran de l'alliberament dels peatges. La quantitat de vehicles que circulen per aquesta via a la demarcació s'ha multiplicat i els camions són un més d'aquests col·lectius. Sota el lema Més Badalona, Més Neteja, el govern municipal ha presentat a la plaça President Tarradellas la nova maquinària del Servei de Recollida de Residus i Neteja de la ciutat, un contracte que, recordem, és de més de 45 milions d'euros anuals i que s'implantarà progressivament aquest mes de juny. Els diversos vehicles polivalents, camions cisternes, escombradores, baldejadores i carros d'escombrat incorporen una nova imatge gràfica amb 146 vehicles nous. I el Barça de bàsquet acaba 5è a la fase regular, això després de perdre contra el València 77-102, i ara s'enfrontarà l'UCAM Múrcia al quarts del play-off pel títol.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Com estan en la tarda? Vinga, va, animeu-vos, que tot i ser dilluns, és el primer dilluns de juny i això vol dir que cada cop l'estiu, les vacances estan més a prop. Nosaltres continuem, com sempre, de dilluns a divendres a partir de les 5 i fins les 6 al punt de la tarda aquí a Ràdio Montornès, amb informació, divulgació i entreteniment tots els dies. Si ens voleu acompanyar, ja sabeu que podeu fer a través del 91.2 de l'FM o també a les vies electròniques, a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de la tele de Ràdio Montornès. Com totes les tardes, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda.
1: Què tal? De dilluns, juny...
2: Juny,
1: estrenem,
2: sí, sí.
1: Mes...
2: Déu-n'hi-do.
1: I setmana, com ha anat el cap de setmana?
2: Molt bé, molt curt, molt breu.
1: Sí,
2: com sempre, sembla que cada cop són més curts.
1: Se'ns passa més ràpid, no?
2: Sí, sí, sí. L'hem aprofitat per descansar, per estar una mica a l'aire lliure. Bueno, l'hem aprofitat, el que
1: molt
2: hem
1: bé,
2: pogut.
1: Molt bé, molt bé. Així m'agrada. Segur que... T'has creuat amb algun oient per la platja, eh? Que últimament està tothom per la platxeta.
2: Segurament,
1: aquests dies.
2: Segurament, bueno, aquests dies s'ha de començar a inaugurar una mica
1: a
2: temporada,
1: veure,
2: no?
1: A veure, segons el teu cos catador,
2: sí.
1: L'aigua què tal? Com està?
2: Per mi està perfecta. Hi havia gent que es queixava que estava freda, però clar, és que si no és el que diem, no? D'aquí a un mes serà sopa, no?
1: Mas que si anem a 30-31 de maig,
2: exacte.
1: Què volem?
2: Sí, sí, sí, no, està, per mi està perfecta.
1: Molt bé.
2: Per mi l'aigua t'ha de refrescar, t'ha de haver-hi de gust d'entrar, encara que estigui una mica freda, perquè refresqui. Si està calenta no té gaire sentit, no?
1: Ja, no
2: refresca gaire, no?
1: No compleix el seu objectiu.
2: Exacte.
1: Molt bé, doncs ja hem passat cap de setmana, hem trepitjat platgeta, hem ballat una mica en el meu cas, i ja tornem a estar aquí a la Intersecció perquè també hem anat a diferents actes aquest cap de setmana que durant aquests dies us anirem presentant aquí a la Intersecció. Avui de moment portem un

0: Organitza aquesta festa, volia dir, aquí a Montornès. De nou s'ha fet a Can Xarracant i ha comptat, a més, amb regidors i regidores del partit municipal, amb representació del partit en altres àmbits, com per exemple hem tingut una diputada al Congrés o una de les conselleres a la Generalitat. Nosaltres vam anar, la ràdio Montornès va estar allà present i avui us portem la notícia i la informació perquè sapigueu quins temes es van tractar i com va anar aquesta segona festa de la Rosa a Montornès. També passarà per aquí el nostre company, el Sergi Casanovas, i tota l'actualitat esportiva que, com l'any, doncs també anem avançant i cada cop es va reduint més una miqueta els resultats que tenim per repassar. Clar, ja les lligues, clar, van acabant.
1: Va minvant, sí, sí.
0: I tot i això hi ha resultats que val la pena repassar, de competicions, en les nostres entitats esportives, que tot i que fa molta calor aquests dies, continuen ben actives i avui farem un repàs amb el nostre company. També avui, com cada primer dilluns de mes i ja se'ns van acabant els primers dilluns d'aquesta temporada, estarà la Nina Molano amb nosaltres amb recomanacions literàries. Tot i que avui, amb un programa una miqueta especial, perquè en comptes de recomanar-nos llibres, ens porta notícies que tenen a veure amb llibres. Adaptacions de sèries, de pel·lícules, llibres que per alguna cosa són notícia, perquè per exemple surt una altra part, no? Doncs així, per estar al dia de tots.
1: És una mica d'actualitat literària, no?
0: Exacte, avui la Nina ha tirat més cap aquí, que ara que ja ve el bon temps i ja comencem a tenir una miqueta més de temps lliure, potser ens ve més de gust fer coses fins més tard, tenim més temps tant per mirar pel·lis, sèries, com per llegir. Així que avui, una proposta superinteressant. I acabarem el dilluns amb una nova batalla musical. El nostre company, el José Luis Cano, estarà de nou amb nosaltres per veure qui ha triat les millors novetats musicals de la setmana, si ell o jo. Serà el Sergi, el nostre tècnic, qui tri qui s'emporta el punt de la setmana, que, per cert, anem 10 a 10, superempatats.
1: Ostres, més a frec a frec, impossible, eh?
0: Sí, sí, la batalla està bastant igualada. I ha costat també aquesta setmana molt poder triar algunes propostes que considerem que valen la pena estar en aquest duel musical. Volem a veure si ens hem sortit i qui ho ha fet millor dels dos. Serà prou al final del programa. Abans de tot això, com sempre, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que l'Ajuntament ha obert la primera convocatòria de subvencions destinades a donar suport econòmic a joves que vulguin realitzar estades solidàries fora de Catalunya. La convocatòria compta amb una dotació total de 3.600 euros, amb un import màxim de 200 per sol·licitant, de 1.200 per sol·licitant. Les persones que vulguin optar als ajuts han de tenir entre 14 i 30 anys en el moment de realitzar l'estada i residir a Montornès des de fa com a mínim un any. Escoltem a la regidora de Joventut i Cooperació Internacional, Evelyn de la Rosa.
2: La idea que tenim és poder becar aquells joves de Montornès que tinguin un interès per poder sortir fora doncs, a fer un camp de treball o una estada solidària i sufragiar alguns dels costos que tinguin doncs, amb bitllets d'avió o allotjament, per exemple. I el que ens ajudarà és donar un pas endavant doncs, en aquests joves que tinguin inquietuds i interès de poder sortir fora i conèixer altres realitats. Més o menys nosaltres hem establert, perquè sigui una mica equitatiu, uns 1.200 euros per jove. Per tant, podríem acollir a tres joves. Però després, en funció de les propostes presentades i de realment els imports que necessitin, doncs podrem fer més joves o menys joves. O com bueno, al final és una novetat, hem de veure com funciona i com podem avançar i millorar si això ho requereix.
0: Les estades solidàries subvencionades hauran de tenir lloc durant el segon semestre d'aquest any, amb una durada mínima de 10 dies i un màxim de 6 setmanes. El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el 25 de juny. El tràmit es pot fer directament la persona interessada o, en el cas de tractar-se de menors d'edat, la persona que en sigui el representant legal. La documentació es pot lliurar presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o bé de forma telemàtica. Dimecres es farà una xerrada de prevenció davant les onades de calor al casal de la gent gran nord. A partir de 11:45 del matí, la nutricionista del Centre d'Atenció Primària de Montornès, Clara Egea, i la referent de benestar emocional i comunitari, Elisabet Mecalif, compartiran un seguit de recomanacions per minimitzar els riscos tant al carrer com a casa i durant el dia i també la nit. Aquest matí s'ha fet la xerrada

0: el casal de la gent gran Centre. Egea, nutricionista, ha recordat la importància de mantenir-se hidratats i hidratades, especialment la gent gran, perquè perden la sensació de set.
1: Normalment al deshidratar-se no tenen la mateixa sensació, és a dir, perden aquesta sensació de deshidratar-se. Per tant, és molt més important recordar la importància de beure mínim un litre i mig d'aigua i sobretot evitar refrescos, begudes alcohòliques, tot el que no sigui aigua principalment. I llavors també donaré quatre consells bàsics de com fer aquests àpats perquè siguin el més frescos possibles i consumir fruites i verdures, per exemple, que són aliments que també tenen molta aigua.
0: Recordeu que dimecres al casal de la gent Gran Nord es farà una nova sessió. Ja és obert el termini d'inscripcions per les colònies de l'Esplai Panda. Les persones usuàries les poden formalitzar fins aquest dissabte en línia al web montornès.cat/colònies. En cas de dubte, podran adreçar-se al correu electrònic esplaipanda@gmail.com. Els infants i joves que no siguin usuaris de l'Esplai ho podran fer del 22 al 29 de juny. Les colònies s'adrecen a infants i joves d'I4 a 4 d'ESO i tindran lloc la setmana del 2 al 9 d'agost a la Casa Can Freu, a Vilobí d'Onyar, Girona, amb tallers, jocs i excursions. I amb l'última cosa amb la que us heu de quedar és que aquest cap de setmana se celebrarà el Corpus. L'elaboració de les catifes serà el dissabte. A les 4 de la tarda, les persones que hi vulguin participar es trobaran a Cal Espasell per recollir la sal i els materials i a les 5 es començaran a fer els dibuixos al carrer Major. A les 10 de la nit es durà a terme una xocolatada. Es demana una aportació d'un euro per cobrir les despeses de la sal i les flors. A l'endemà, el diumenge, es farà la celebració del Corpus amb una missa a les 7 de la tarda i una processó a les 8. Podeu demanar més informació sobre l'activitat als comerços Estètica Alicia, Perruqueria Marga Orellana i al despatx parroquial. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Una setantena de persones han assistit a la segona festa de la Rosa dels Partits dels Socialistes, celebrada aquest dissabte. La trobada, igual que l'any passat, s'ha celebrat a Can Xarrancant, tot i que aquest cop han canviat el format i s'ha fet al vespre. La festa ha comptat amb la presència i les intervencions d'Andrea Canelo, diputada del Congrés, i Noa Monràs, directora general dels Drets Humans i Lluita contra els Discursos d'Odi de la Generalitat. Del grup municipal també hi van intervenir la portaveu Eva Díaz i el regidor Marcel Collado. Díaz ha afirmat que aquestes trobades són necessàries per retrobar-se amb la militància i compartir les inquietuds.
2: Per nosaltres aquest és un dia molt especial perquè és el retrobament amb tots els amics, amb la nostra gent, i ara és veritat que en l'època que estem doncs ho necessitàvem i necessitem aquest recolzament i aquesta calor dels companys. I podem parlar de les coses que ens preocupen, que és el que ens agrada fer els socialistes, no? Escoltar i parlar a la gent d'allò que els preocupa.
0: La portaveu del partit a Montornès ha declarat que es tornarà a presentar com a candidat a les eleccions de l'any vinent.
2: La setmana pròxima probablement escollirem candidat o candidata. Jo aquí ni confirmo ni desmiento perquè, clar, això és una qüestió dintre del nostre partit, això sempre a l'última veu la té la militància. Jo em presentaré i si continuen confiant en mi, doncs fantàstic, però la paraula la tenen ells.
0: Com dèiem, la Festa de la Rosa també va comptar amb la presència de Noa Monràs, directora general dels Drets Humans i Lluita contra els Discursos d'Odi de la Generalitat. Ella ha informat que s'està redactant un pacte nacional contra els discursos d'odi, un document pioner a Europa.
3: Ara estem detectant un augment dels discursos d'odi a totes les xarxes socials, sobretot en l'espai dels joves. Ara mateix estem redactant el futur pacte nacional contra els discursos d'odi a la Generalitat, que serem la primera regió a tota Europa en tenir un pacte d'aquestes característiques, que el que farà és blindar, no?, una mica la protecció dels joves, i no tan joves també, perquè molta persona adulta també està rebent discursos d'odi, i ara també començarem la monitorització dels discursos d'odi a les plataformes en català i en castellà.
0: D'altra banda, la diputada del Congrés, Andrea Canelo, que a més és de Granollers, ha opinat que a Montornès hi ha oportunitats de fer una bona feina des del PSC.
4: Jo crec que en un torneig hi ha molta feina a fer, però també hi ha oportunitats. És a dir, en un torneig hi ha un bon equip, hi ha gent treballadora, gent compromesa, i crec que en un municipi on hi ha governant un partit d'esquerra, doncs és molt fàcil, més fàcil que altres llocs, trobar punts de trobada. I per tant, veig oportunitats en aquest municipi, i crec que l'equip del PSC pot arribar a fer grans coses en aquest municipi.
0: Pel que fa a la situació actual del partit, Canelo ha valorat que s'està treballant molt des del Congrés dels Diputats en matèria legislativa i ha qualificat d'operació mediàtica i judicial les acusacions que estan rebent.
4: Estem en un moment difícil, és evident, però també és veritat que nosaltres estem treballant moltíssim al Congrés, portem més de 150 lleis aprovades en el que portem de legislatura. Per tant, aquell mantra que a vegades alguns, especialment des de la dreta, fan veure, que és que nosaltres no estem governant, això és absolutament fals. Estem governant i molt, estem legislant i molt. El Congrés dels Diputats està actiu i està funcionant. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo estic molt satisfeta de formar part del Congrés dels Diputats. És evident que hi ha una, diguem-ne, operació mediàtica, m'atreviria a dir també judicial, per anar contra algunes persones. Ja veurem si aquestes persones finalment acaben o no acaben tenint, en fi, allò del que se'ls acusa. En tot cas, és veritat que estan anant a saco, si m'ho permets dir d'una forma més informal, contra alguns i no contra d'altres. Per tant, aquí veig claríssimament una voluntat d'anar darrere d'alguns, perquè evidentment ens estem transformant, estem aconseguint drets per les persones, i hi ha gent que això li suposa perdre uns privilegis i per tant que no els encaixa amb la seva manera de fer i de ser.
0: La segona festa de la Rosa de Montornès va acabar amb una fideuada popular.

Nosaltres continuem a la intersecció aquí a Ràdio Montornès i fem una mica de música per pujar el ritme i la bona vibra al programa que tenim avui. De seguida rebrem el nostre company, el Sergi Casanovas, amb l'actualitat esportiva. Però abans us deixem amb el més nou de Baby Rexha i David Guetta, que han tornat a col·laborar amb aquesta cançó, Sad Girls.

0: Doncs anem a parlar d'esports i com tots els dilluns tenim amb nosaltres el Sergi Casanovas. Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, bé, ja estic una setmana més per portar l'esport, ara ja...
0: Molt bé.
1: Avanço més relaxadet tot.
0: Sí, la veritat és que ja acabar les lligues, no?, sobretot, doncs es nota que està la cosa... Bueno, doncs hi ha menys actualitat esportiva, però encara n'hi ha.
1: Sí, encara n'hi ha i jo crec que durant l'estiu encara tindrem algunes cosetes.
0: Molt bé. Doncs avui què ens pots destacar a veure?
1: Doncs avui comencem parlant d'escacs.
0: Molt bé.
1: Perquè hem tingut una representació important al Campionat de Catalunya d'Escoles amb un doble podi que va aconseguir la representació Montornesenca en aquest campionat que es va celebrar a Salou. Així que van a les escoles cap a Salou i en aquest cas en la categoria de primària és on van aconseguir aquest doble podi, on l'equip de l'escola Palau d'Ametlla va aconseguir ser subcampió, la segona posició, i l'equip de l'escola Sant Sadurní va ser tercer.
0: Molt bé.
1: Així que sí, molt bons resultats. I a més d'aquest doble podi també sumem el bon resultat de l'escola Mugent, que es va quedar a les portes d'entrar al podi amb la quarta posició. Així que bueno, segon, bueno, tercer i quart lloc per les escoles de Montornès en aquest Campionat de Catalunya d'Escoles. Bueno, demostrar una mica, no?, que funciona aquest programa d'escacs a les escoles, no?, que impulsen doncs, els centres educatius juntament amb el Club d'Escacs Montornès. Doncs sí, dona els seus fruits.
0: I tant que sí, enhorabona. Continuem, què més ha passat aquest cap de setmana?
1: Anem ara cap a l'atletisme, perquè hem tingut alguns participants en curses diverses, i comencem parlant de l'Edu Ortega, del Club d'Atletisme Montornès, que en aquest cas va quedar primer a la Vigia Trail, que es va fer a Santa Coloma de Gramenet.
0: Molt bé.
1: Direu, una cursa de trail a Santa Coloma?
0: Bueno, alguna cosa, alguna muntanyeta,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la Serrada Marina, la Conreria, tot això una miqueta, per allà van a la cursa. I en aquest cas, doncs això, l'Edu Ortega, que va guanyar la categoria Master 50 de la distància de 21 quilòmetres.
0: Déu-n'hi-do, 21 quilòmetres, molt bé.
1: Sí, molt bon resultat per ell. I d'atletisme també vam tenir a l'Eli Gordon participant a una altra cursa de trail a la Ribalera. En aquest cas, encara no sabem el resultat.
0: Estem
1: perquè
0: pendents.
1: No han publicat les classificacions, la cursa, però allà vam tenir també l'Eli participant en una altra cursa de muntanya.
0: Perfecte, doncs ja ens explicaràs la setmana vinent. Continuem amb aquest repàs esportiu. Què més hi ha?
1: Anem ara cap al futbol, perquè teníem els veterans del Club Futbol Montornès allà pendents de què passava en aquest play-off. I la veritat és que no han estat notícies positives.
0: Vaja, home.
1: Els veterans s'han quedat sense possibilitats d'ascens, perquè a l'última jornada d'aquest play-off van perdre per 1-3 contra el Santa Susana. Així que aquesta carambola de resultats ja...
0: Això anava a dir,
1: que
0: a més era com molt... Havien de succeir no una cosa, no?, sinó vàries, no?, que si s'alinessin diferents...
1: Havien de guanyar ells, havia de perdre el Cardedeu. Sí. Per cert, tampoc va perdre el Cardedeu, va empatar, així que...
0: que todo mal.
1: no va sortir res bé. I això doncs deixa l'equip del Club Futbol Montornès, es deixa eliminats del play-off d'ascens, així que l'any que ve mantenen categoria, tornant a jugar a preferent. I fins aquí doncs la temporada dels veterans també, un
0: bueno,
1: altre equip que acaba ja la temporada i en aquest cas, bueno, han lluitat per l'ascens, no l'han aconseguit, però es quedaran a la mateixa categoria.
0: Doncs sí, que està bé també i ara ja a descansar. Continuem perquè hi han passat més coses aquest cap de setmana.
1: Doncs sí, continuem ara cap al bàsquet, perquè tenim un cap de setmana intens, en aquest cas pels equips specials del Club Bàsquet Vila de Montornès, i és que tots han jugat aquest cap de setmana. L'equip A ha tancat la lliga, ha acabat la lliga d'aquesta temporada, ho ha fet a casa i ho ha fet amb un triomf davant el Fedamar Buet Mataró.
0: Molt
1: que
0: bé.
1: Victòria per acabar el curs. I això, l'equip de specials, l'equip A, que ha acabat la lliga de divisió d'honor i ha finalitzat amb aquesta victòria en tercera posició.
0: Genial.
1: Amb 6 victòries i 4 derrotes. De fet, és el mateix balanç que el segon classificat, el Barna Màgics, però han acabat aquesta tercera posició.
0: Per punts,
1: ja,
0: no? Bueno,
1: igualats amb el segon classificat. I deia que ha sigut intens perquè també hem tingut els equips B i C dels specials competint en el torneig triple de parets, aquí bastant a prop.
0: Sí, sí.
1: I en aquest cas han acabat en sisena posició per l'equip C i en onzena posició per l'equip B.
0: Bueno.
1: Però bueno, també han estat competint allà a parets. I en el seu cas, la temporada no acaba aquí.
0: Encara ens hi queda una cita important.
1: Encara queda una cita important i és que la clausura d'aquest curs pels equips especials, per tots els equips, serà el torneig Gabriel Lacueva el torneig que s'organitza, que organitza el Club Bàsquet Vila Montornès aquí a casa, i un torneig que serà la setmana que ve, el diumenge 14, és a dir, aquest cap de setmana no, el que ve. I allà doncs tindrem això, els equips specials competint amb altres equips inclusius.
0: Molt bé.
1: I a veure què tal va aquesta jornada a casa, com sempre, jornada especial pels equips.
0: Segur, segur que anirà molt bé. I acabem, avui dèiem, hi ha una secció més curteta, la temporada que estem és normal, però encara ens queda un esport.
1: Doncs sí, avui acabem amb handbol, perquè el Club Handbol Montornès, doncs, encara quedaven alguns equips acabant les seves competicions, sí? I en aquest cas són els equips que participaven a les lligues comarcals, les lligues organitzades pel Consell Esportiu del Vallès Oriental, que en aquest cas han finalitzat aquest darrer dissabte amb una jornada única, unitària a Sant Esteve de Palautordera. Allà s'han ajuntat les diverses categories, els diversos equips de tota la comarca. I en el cas del Club Handbol Montornès hi hem tingut els equips pre-benjamí, el benjamí femení i el benjamí masculí del club. Han competit en aquesta jornada, han tancat el curs jugant 6 partits en total.
0: Molt bé,
1: i això
0: intens.
1: De saber una jornada doncs, també perquè els equips més petits no, doncs, acabin una mica amb una festa d'esport tots junts.
0: Que guai, en família.
1: Doncs sí, i no marxem de l'handbol perquè el Club Handbol Montornès també se suma a les jornades de portes obertes que ja fan tots els clubs pràcticament.
0: Sí.
1: I en aquest cas el Club Handbol ja les ha començat, les va començar la setmana passada i doncs continuarà les pròximes setmanes fins al 19 de juliol.
0: Molt
1: bé. I els nens i nenes que vulguin provar aquest esport, l'handbol, ho poden fer els dimarts i divendres de 5 a 8 de la tarda. Les categories que han obert per aquestes jornades són escoleta, prebenjamí, benjamí, alaví i infantil, totes aquestes categories, i això, com ja he dit, els entrenaments que s'allargaran fins al 19 de juliol.
0: Déu-n'hi-do,
1: són dels
0: 19
1: que més
0: de juliol, eh?
1: Sí, diria que són els que més tard acaben.
0: Sí, sí.
1: Però això també han sigut els últims en començar. Això serà un mes i mig doncs, perquè nens i nenes puguin provar l'handbol en les diferents categories de base.
0: Genial, doncs si us interessa que sapigueu que tenim aquestes portes obertes. Doncs això ha estat tota l'actualitat esportiva per avui. Moltes gràcies, Sergi, per haver vingut com sempre. T'esperem dilluns vinent amb una altra crònica esportiva.
1: Doncs sí, a veure què tenim la setmana que ve.
0: I segur que hi ha alguna coseta.
1: Doncs fins dilluns que ve.
0: Adéu, gràcies.
2: Si acabara el mundo a tu lado quiero estar.
0: I nosaltres continuem a la intersecció amb una mica més de música. Abans de passar a parlar de literatura amb la Nina Molano, anem a escoltar una altra novetat de la setmana, amb Ela Taubert i la seva cançó més nova, Hasta el fin del mundo.

0: I avui, com ja estem a primer dilluns de juny, tenim amb nosaltres a la Nina Molano i la seva secció Atrapada entre llibres. Molt bona tarda, Nina.
1: Bona tarda, Mireia.
0: Què tal? Com estàs? Com portes aquest estiu avançat?
1: Home, doncs, amb molta calor, però és que jo sóc molt fan de l'estiu, ja ho sabeu, i jo ja estic contenta que vagi arribant el calor. Però vull que arribin també les vacances, clar.
0: Home, sí, això seria un combo ideal, sí, sí. Bueno, avui tornem a parlar de coses que tenen a veure amb la literatura, però em sembla, avui, Nina, que ens portes una secció diferent.
1: Sí, avui havia pensat en portar, doncs, com novetats literàries, ja sigui relacionades, doncs, més al tema cinema o de llibres que han de sortir, perquè com arriba també l'estiu, jo crec que és el moment com de posar-se una mica al dia. I jo crec que també aquestes notícies poden ajudar així com a tenir idees de què poder llegir aquest estiu.
0: O a motivar-nos una mica, que també està molt bé.
1: També.
0: Doncs vinga, a veure, què ha passat així en el món literari que haguem de conèixer?
1: Doncs la primera notícia ja, bueno, és que és aquest 5 de juny, és que surt la pel·lícula de Todo lo que nunca fuimos, que bueno, és un llibre de l'Alice Kellen, ja sabeu que jo sempre he parlat molt d'aquesta autora perquè m'encanta, i sortirà la pel·lícula d'aquesta. Bueno, és una biologia, el primer llibre és Todo lo que nunca fuimos i el segon llibre és Todo lo que somos juntos. Que la pel·lícula que surt és del primer llibre, jo entenc, doncs, que si funciona bé i tal, doncs faran del segon llibre. I jo tinc moltes ganes de veure-la, tinc bastantes expectatives perquè, a més, no és pel·lícula de Netflix, perquè últimament s'han fet moltes adaptacions, doncs, això, a Netflix, a Prime Video, però aquesta sortirà als cinemes el 5 de juny, guai. Així que jo ja estic preparant el plan amb les meves amigues, perquè, a més, són els llibres, van sortir ja fa molts anys, i són aquests llibres que ens vam obsessionar en el seu moment, llavors tenim com moltes ganes de veure-ho. I a veure com ha quedat l'adaptació. A més, té aquestes vibres així com d'estiu, perquè, bueno, el llibre està ambientat a Byron Bay, a Austràlia, que crec que l'han gravat aquí per Astúries, la pel·lícula, així una mica amb aquestes vibres. I jo crec que la gaudirem molt. No sé si... A mi m'agradaria que tirés bastant pel tema, doncs, així com és l'Alice Kellen més profund, perquè... Ja tenim aquest tipus de pel·lícules, potser més de drames com Culpa Mia i aquestes típiques que surten a Prime Video, i aquesta m'agradaria que tirés més per això una mica de profunditat, no?, en el tema de l'amor i tal, a veure si aconsegueixen captar aquesta essència de l'Alice Kellen.
0: És a dir, que les expectatives estan altes, eh?
1: Una mica.
0: Bueno, veurem si es compleixen. Ja ens ho explicaràs el mes que ve, que aquesta segona l'aniràs a...
1: Sí.
0: Què més ha passat? A veure, què més ens portes?
1: Doncs també relacionada amb el tema, doncs, així de sèries i pel·lícules, segur, Mireia, que has vist el boom que està veient amb la saga, bueno, amb la nova sèrie de Prime Video de Off Campus, o en castellà Kiss Me, que ha sortit la primera temporada. I és una sèrie, per qui no ho sàpiga, que està basada en uns llibres, concretament, doncs, el primer llibre de la saga, que es diu Kiss Me, Prohibido Enamorarse. Jo els vaig llegir fa molts anys, o sigui, aquests llibres són molt, bueno, a veure, molt antics. Jo els vaig llegir potser fa 6 o 7 anys.
0: Que no són nous, són... no?
1: No, són llibres que ha llegit molta gent i ara que ha sortit la sèrie està fent un boom increïble. Clar. Perquè és una sèrie, doncs, bueno... que està agradant molt per la forma en la que s'han portat, doncs, molts temes, el paper de les noies en aquesta sèrie. Al final és una sèrie molt d'estil com americà, el protagonista és un noi que juga a l'equip de hockey i la noia és la típica noia, doncs, estudiosa, i és aquest cliché, doncs, que fan un trato i pues, bueno, al final acaben sorgint, doncs, sentiments, i és, bueno, la típica història així com americana, però Prime Video, la veritat és que fa unes adaptacions increïbles, per mi és la plataforma preferida per fer adaptacions de llibres. A més, ara estan com molt ficats en això perquè han vist que funciona. O sigui que al final les lectores tenim com molt de poder, o sigui que, i m'agrada que s'estigui donant importància a aquests gustos. I, bueno, està triomfant, ja sigui pels actors i les actrius que estan encantant, la veritat és que ho han fet molt bé i han aconseguit com ficar-se molt en els personatges dels llibres.
0: És a dir, tu has vist aquesta adaptació, Nina?
1: Sí, va sortir el 13 de maig, però jo la volia, doncs, mencionar perquè és una saga de llibres i crec que és molt bona opció de lectures per l'estiu, perquè... a més, és d'aquests mons de quan les autores veuen que algú funciona, ho aprofiten, i així va fer l'autora de Kiss Me, que es diu El Kennedy, i va fer ja 4 llibres principals, wow, que són dels 4 jugadors de hockey, doncs, que apareixen a la sèrie, com els protagonistes. Després va sortir una altra saga de 4 llibres que són dels fills que tenen, doncs, els protagonistes d'aquesta primera saga. I encara l'autora segueix traient llibres relacionats amb el tema de jugadors de hockey i del romàntic.
0: O sigui que...
1: O sigui que és un gran món.
0: Sí, sí, ja per estona. Si realment el dia de demà volen continuar adaptant-lo, tenen contingut per anys. O sigui que ja està, això ja podem veure, i tu recomanes també. O sigui, vols dir que està ben adaptat, no? Que està guai.
1: Molt bé. O sigui, els canvis que han fet a mi m'han semblat bé. O sigui, al final... hi ha diferència entre un llibre i una adaptació a la pantalla, evidentment, i a vegades s'han de fer aquests canvis, però a mi m'ha agradat i ja s'ha confirmat la segona temporada. Vull dir, o sigui, està tenint un boom increïble, és la tercera sèrie, crec que vaig llegir, més vista a Prime Video, només porta res ni 2 setmanes. O sigui que jo crec que només per la curiositat de veure per què està agradant tant, val la pena.
0: Genial. Tot i això, et recomanes llegir-nos els llibres abans?
1: A veure, jo el primer llibre, que és en el que està basat la primera temporada, no el recordo molt, sí que recordo que em va agradar. El que he fet aquests dies ha sigut llegir-me el segon, perquè com havia vist la sèrie, doncs no em venia a gust com tornar a repetir la mateixa història, però sí com ficar-me en aquest món. I és veritat que el llibre, el segon, per exemple, em va avorrir com una mica. Crec que la sèrie, la temporada que sortirà, la segona, que estarà basada en aquest llibre que m'he llegit, m'agradarà més, que és el personatge del Logan, que és el millor amic, doncs, del protagonista de la primera temporada. Jo crec que, bueno, són unes lectures, doncs això, són lectures molt senzilles i potser jo en aquest moment no necessitava això, volia algo com més, així, més addictiu, però bueno, jo crec que per l'estiu, si algú necessita això, una lectura, doncs, lleugera i ràpida, estan bé.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs aquí tenim recomanacions per llegir i per veure. Amb què acabem? Quina altra notícia ens portes avui?
1: Bueno, aquesta fa molta il·lusió perquè jo estic desitjant que arribi el moment, i és que fa un mes, em sembla, o així, la Sarah J. Maas, que és, bueno, l'autora per excel·lència de la fantasia juvenil, va anunciar que ja havia acabat, bueno, que sortirien 2 llibres més de la saga Acotar, d'Una corte de roses i espines, que seria Acotar 6 i el 7. I a l'octubre sortirà, doncs, aquest volum, el volum 6, i, bueno, clar, és que la gent està molt emocionada perquè fa de que va sortir l'últim llibre d'aquesta saga, doncs, potser 3 o 4 anys. Vull dir, estem com expectants a veure què passarà. A més, o sigui, ha sigut molt de temps que l'autora s'ha passat, doncs, escrivint aquests llibres, perquè els fans sabien, doncs, que ja s'estava escrivint, hagués estat en un peron. I clar, estem esperant a l'octubre, doncs, a veure què passarà. No se sap de quins personatges serà el llibre, perquè, tot i ser una mateixa saga, van narrant diferents, els protagonistes són diferents, tot i ser com del mateix grup i apareix a tots, doncs els narradors són diferents. Llavors encara no sap gaire informació, només això, que sortirà a l'octubre, encara no sabem portada, tot i que creiem, doncs, que sortirà, jo crec que durant el mes de juny, juliol com a màxim, jo crec que sortirà. I també volia aprofitar, doncs, això, per recordar que sortirà aquesta novetat a l'octubre, perquè és molt important estar al dia amb tots els llibres de la Sarah J. Maas, ja no només la saga de Cotar, d'Una corte de roses i espines, també la seva resta de sagues, la de Trono de Cristal i Ciudad Medialuna, que potser un dia podria centrar-me en parlar en com llegia la Sarah J. Maas, perquè és tot un món a part. Doncs,
0: pues mira, sí, perquè
1: increïble.
0: Jo ho tinc pendent, però he de dir que és això, veig tanta cosa que no sé per on començar, i sempre com que ho acabo deixant, no? He dit, bueno, algun dia ja m'ho miraré, ja m'ho miraré. I és veritat que s'ha posat molt de moda.
1: Podem fer una guia de com ja hi ha la Sarah J. Maas. Però és molt important que per l'octubre, si algú està amb ganes de continuar amb la saga Cotar, es posi al dia amb la resta de sagues, perquè fa pinta de que la Sarah J. Maas té al seu cap ficada una idea de crear un multiverso entre tots aquests llibres que, clar, la gent està dient, doncs, que és important per poder entendre tot el que passi en aquests llibres que sortiran, que serà, en principi, anava a ser un, que és el que surt a l'octubre, i era tan llarga la història que volia explicar l'autora, que ha hagut de fer dos volums. O sigui, no em puc ni imaginar què passarà en aquests llibres. Jo estic, bueno, molt intrigada i posant-me al dia perquè jo encara no havia llegit la saga de Ciutat Media Luna i ja m'estic posant al dia amb aquesta saga per, bueno, entendre-ho tot quan surti el llibre a l'octubre.
0: Perfecte, doncs pues mira, aquí tenim lectura per l'estiu i la tardor, eh? Perquè si no hem llegit cap llibre, bueno, tenim feina.
1: Si no heu llegit cap, teniu aquí, podria ser inclús anys, o sigui...
0: Déu-n'hi-do. molt bé. Doncs ens quedem amb aquestes recomanacions, plans ara que ve hi ha més temps lliure que podem aprofitar, i així amb l'excusa, no?, de que ara mateix estan d'actualitat per una cosa o per l'altra, aprofitar i posar-nos a llegir, i també, per què no, mirar sèries, que això també ens agrada molt. Doncs Ina, avui deixem aquí, t'esperem ja el mes vinent amb la darrera secció de la temporada.
1: Mare meva, com passa el temps.
0: Volant. Moltes gràcies, Nina, que vagi molt bé i fins al mes vinent.
1: Fins al mes que ve, adeu.
2: Éramos hijas de las casas del silencio, gritaba en el campo todo nuestro cuerpo.
0: Seguim avançant a la intersecció i ara anirem cap a la batalla musical, com tots els dilluns, amb el nostre company, amb el José Luis Cano. Abans, però, continuem escoltant una mica de música i, en aquest cas, una música, una cançó relacionada amb una pel·lícula que ens arribarà ben aviat als cinemes, que es diu Pioneres. Arribarà el dia 12 a totes les sales, però ja hem conegut la seva banda sonora, la seva BCO, i una d'elles, una de les cançons, interpretada per Zahara, i es diu Marimacho.

0: Uau, Sergi, has sigut escoltar els primers compassos de la cançó i he tornat a la meva adolescència, eh?
1: Sí,
0: totalment.
1: No, ja m'ho imaginava.
0: Déu-n'hi-do, avui estem escoltant aquesta cançó perquè és efemèride, no? Què passa,
1: sí,
0: que fa
1: correcte.
0: Anys avui?
1: Doncs imagina't, tu de quin any diries que és aquest treball?
0: Uau.
1: Que t'has edat allà a la
0: ja,
1: teva adolescència?
0: Ja, no sé, del 2000... jo què sé... 8.
1: Del 2007.
0: Ui,
1: el 2007
0: quasi,
1: vam treure
0: quasi,
1: aquest treball,
0: eh?
1: Que es diu Scream, no? Estem parlant del grup de Tokyo Hotel, com diu la Mireia, que li ha recordat a la seva infància.
0: Sí, sí, i... totalment. És que, clar, aquesta cançó jo l'escoltava, i això que, bueno, adolescència, preadolescent, però va ser una molt de temps, es va posar molt de moda,
1: sí.
0: Tokyo Hotel, i poca cosa més el va saber després, no, del grup. Es va
1: em sembla que van
0: així.
1: Treure alguna cosa fa un anyet o dos, si no em falla la memòria, però sí, sí, i aquesta cançó que va sonar tant, no?, d'aquest treball de l'Scream, no?, del Monsoon. Així que res, per això te l'ha portat avui.
0: Doncs vinga, anem a recordar tots els millennials com que sonava la nostra adolescència amb Tokyo Hotel.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Pràcticament les 6, nosaltres hem de marxar. Això sí, recordeu que a les 10 de la nit, Territori Nocturn, de nou amb aquest programa per escoltar tot el que hem repassat aquesta tarda aquí a la Intersecció. I demà no us podeu perdre el programa tampoc, perquè parlarem de la xerrada contra la calor, contra les onades de calor que s'ha fet al centre del Casal d'Avis de la Gent Gran Centre, que també es farà dimecres al Casal de la Gent Gran Nord. També parlarem de la trobada Magic the Gathering que s'ha fet aquests dies dins dels pressupostos Més 30 Cosmos, i també del 20è aniversari, 20 anys de l'Institut Marta Mata, que també ho ha celebrat fa un parell de dies. I a més ens visitarà la Clàudia Fernández i la Xesca Oller amb noves seccions. Així que un programa supercomplet que demà us portarem aquí a la Intersecció, a Ràdio Montornès. Que passeu molt bona tarda de dilluns i fins demà a les 5.
2: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Ministeri d'Hisenda iniciarà de manera immediata una ronda de reunions bilaterals amb totes les comunitats autònomes de règim comú per abordar la reforma del finançament econòmic. Aquest dilluns s'ha remès a totes les conselleries d'Hisenda una carta per concertar dates i preparar el terreny de cara a convocar pròximament el Consell de Política Territorial i Financera, que ha de ser el pas previ per l'aprovació del Consell de Ministres d'aquesta reforma. I el PP ofereix a Junts i PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia el linxament del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu del PP, Borja Sémper.
2: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera o justificando o mirando para otro lado cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
1: Escoltem també la portaveu socialista Montse Mínguez.
3: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I l'Audiència de Badajoz ha declarat prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal pel que jutja el germà del president espanyol, Pedro Sánchez. És un dels delictes dels quals estava acusat David Sánchez pel seu lloc de treball que va aconseguir la Diputació de Badajoz el 2017. S'exposava una multa de 32.400 euros. Això sí, es tracta del delicte més lleu de la causa. Les acusacions populars demanen per ell 3 anys de presó. I l'Ajuntament de Lleida preveu que el dispositiu de la campanya agrària atengui a menys persones sense papers aquest any gràcies al procés extraordinari de regularització. Del miler de persones que van acudir l'any passat, unes 400 no disposaven de documentació per poder treballar.
0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
2: I com sempre, una setmana més ben a punt aquí per entrenar la nostra creativitat amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
3: Hola, Cristina, com estàs?
2: Doncs molt bé, i avui em sento molt musical, eh?
3: Ah, sí? Avui tocarem la guitarra.
2: Avui farem creativitat amb guitarres i m'atreviria a dir que pot ser que sigui el primer instrument que fem.
3: Ah, doncs ara que ho dius...
2: A mi no me sona que haguem tractat mai un instrument,
3: doncs,
2: per
3: mira,
2: tant...
3: ara m'has fet dubtar.
2: Mira, no... mira que creativa que ets.
3: Sí, sí, sí, desmemoriada també.
2: Una cosa no passa res, una cosa no treu l'altra.
3: Doncs ho revisaré i si és així en buscarem alguna altra, sí, sí.
2: Digue'm que era la teva assignatura pendent i que has començat classes de guitarra.
3: No, al
2: no,
3: contrari.
2: No ha vingut aquí?
3: De petita, jo vaig fer classes de guitarra de petita.
2: Ah, sí?
3: Sí, però no em va acabar de convèncer i ho vaig deixar molt ràpid, eh? De fet, és que em mossegava les ungles de petita.
2: Sí?
3: I era un impediment, perquè em feia mal a les cordes.
2: Jo sempre havia volgut tocar la guitarra i vaig fer el pas, però clar, em feien fer 6 o 9 hores de solfeig per una de guitarra i no em va agradar la idea i no m'hi vaig apuntar mai.
3: Clar, no, jo anava a classes particulars. A Bellcaire hi havia un noi que ensenyava i llavors era com un extraescolar, no? Quan sorties del col·le anaves allà una horeta i anaves fent... Però res, no va arribar més enllà,
2: no, eh? Jo vaig fer una amiga de la universitat, va durar unes setmanes i sé tocar els Gandalpí i jo el boig per tu. Són les dues coses que sé tocar amb guitarra.
3: Ah, mira, veus? Doncs ja pots anar a fer foguera de nit i ja tocar alguna cosa.
2: I l'himne de l'alegria amb el piano. Crec que amb tot això tens tot el recorregut instrumental.
3: Tens un bon repertori, doncs, eh? Doncs mira que amb la guitarra vinc carregada d'anècdotes i curiositats, eh?
2: Sí?
3: Sí, sí. I m'ha quedat curt el programa. Pensava fer-ho en dues parts, però dic, no. Ho farem en una part i ja buscarem un altre instrument.
2: Ho intentarem encabir, no, Gui?
3: Sí, sí, sí. Doncs mira, ja veuràs quina font de creativitat. Començarem per la forma de la guitarra clàssica, que té una connexió amb el cos de la dona.
2: Sí.
3: Bé, això és una mica fantasia, eh? No és la realitat, però amb les dues corbes i la cintura pronunciada doncs sí que s'assembla a la silueta femenina, no? I artistes com Pablo Picasso, doncs el cubisme es va inspirar molt amb la guitarra i amb el cos de la dona. I en les seves obres doncs hi havia això, no? Les corbes de la guitarra, les corbes d'un cos, i que els quasi es confonien, tenien molta similitud. Però realment això és una lectura romàntica. Per què no?
2: Però és que ens agraden les lectures romàntiques.
3: Sí, i buscar-hi aquella cosa, aquella màgia, eh? Sempre busquem la màgia,
2: sempre,
3: tu i jo.
2: Sempre, sempre. Per tant, fem-ho bonic.
3: Sí, sí, doncs no. La forma d'avui de la guitarra és per millorar l'acústica i és per pràctica, perquè estava pensada per tocar també la part pràctica assegut i la forma que fa doncs, és còmoda per tenir-ho a la cama posat, no? I també la forma rodona, doncs el so sona millor que no pas si fos de manera quadrada. I d'aquí ve, el que passa que ens agrada això, no?
2: El romanticisme.
3: Sí, sí, sí. Saps que la guitarra és l'instrument més tocat al món i tu i jo no el toquem?
2: Oh, jo el boig per tu i el gegant del pis, sí.
3: Ah, sí, és veritat. Soc jo la que no la toco.
2: Però sí, ho doncs, entenc, és que és atractiva la guitarra ja en si, no?
3: Sí, sí, sí, doncs és l'instrument que més tocat al món. I també diria que és l'instrument que molta gent comença i més gent deixa de tocar.
2: Tothom ho intenta,
3: tothom
2: que si quedin ja és un altre
3: sí,
2: tema, no?
3: Sí, això mateix. Doncs he preparat una rumba catalana, que aquí sé que hi ha la guitarra, que sona molt maca.
2: Anem a ballar, doncs.
3: Vinga, va, en Peret.

0: gitana, hechicera i bé, un himne també de la ciutat de Barcelona en aquest cas. I bé, anem a parlar doncs una mica dels principis de la guitarra, suposo, no?
1: Sí, sí, tinc moltes coses a dir-te, però és que ara m'he deixat portar per la música.
0: L'hauríeu d'haver vist aquí ballant, la Roser.
1: M'estava despistant i dic, deixa'm mirar a veure què haig de dir ara, perquè és que me despisto tan fàcilment i amb el marabú.
0: Això és el bon temps, això és el bon temps.
1: Sí, sí. Has vist que a part de tocar la guitarra, a part de tocar les cordes, es toca també la fusta.
0: A nivell percussió, sí.
1: Clar, exacte, vull dir que també té aquest so, eh? Doncs vinga, va, l'origen, el que dèiem. Té un origen molt més antic del que ens pensem, eh? Mm-hmm. Això no fa dos dies. Perquè els instruments de corda amb una caixa de ressonància i un mànec existeix des de fa milers i milers d'anys.
0: Carai.
1: Això ja ve dels egipcis, dels babilonis, que ja tocaven algun instrument
0: similar,
1: més o menys, eh?
0: No?
1: Sí, sí. Però la guitarra, tal com la coneixem avui, té molt a veure doncs, amb Espanya. Perquè el contacte entre la cultura cristiana i la cultura àrab a la península ibèrica, clar, van aparèixer la guitarra llatina i la guitarra morisca. I són dues cosines de guitarres que s'han anat barrejant i evolucionant i agafant el millor de cada una. I aquí tenim la guitarra espanyola. Sí, sí. I ara és quan preguntem com evoluciona aquesta guitarra fins a la guitarra elèctrica.
0: Home, aquí va ser un gran pas, també.
1: També, també. Doncs aquest salt va arribar al segle XX amb la guitarra elèctrica i el problema, això ve d'un problema, eh?
0: A veure.
1: Allò que diem sempre, el pensament lateral i com mirar més enllà. Doncs quin era el problema de la guitarra acústica? Doncs que en una banda passava sempre el mateix, que no se sentia
0: prou. Clar, se la menjaven.
1: El piano, la bateria, el saxo, tot sonava més que la guitarra clàssica. I llavors, clar, deien, com ho hem de fer això? Doncs la manera era amplificant-la. I d'aquí va sortir. Per tant, va néixer la guitarra elèctrica de la necessitat de sonar més fort.
0: Carai.
1: El que deien sempre, d'una cosa porta a l'altra.
0: I tenim la solució i ve tota una revolució a nivell també acústic.
1: Totalment, perquè clar, és això el que diem, no? Que una solució pràctica va canviar la música per sempre, perquè el rock, el blues, el jazz, la bossa nova, clar, són un tipus de músiques que no podria ser sense una guitarra elèctrica pel mig, no? I d'aquí te vinc a explicar ara una història d'una persona molt creativa i amb el pensament lateral molt entrenat,
0: sí,
1: que és el Leo Fender.
0: Què va fer en Leo?
1: El Leo va ser el pare de la guitarra elèctrica moderna. I aquest home no sabia tocar la guitarra.
0: Bé,
1: no.
0: Un bon principi,
1: doncs ara veuràs. Doncs el fundador de Fender, que és la marca de guitarres més reconeguda del món, ell no sabia tocar la guitarra i no en va aprendre mai, eh? Que això és el més interessant. Era enginyer i comptable, però li encantava l'electrònica i fer invents i la música. I llavors suposo que va veure com una necessitat i va començar a investigar la guitarra i a partir d'aquí doncs, va anar fent proves. Com que ell no sabia tocar la guitarra, què va fer? I li agradava molt la música. Va crear com un lloc on de trobada, on feia anar gent que coneixia que sí sabia tocar la guitarra i ell els hi feia l'instrument i anàvem provant. I d'aquesta manera creaven com un cercle i ell anava millorant totes les possibilitats de la guitarra.
0: Clar,
1: no?
0: Ell era l'inventor i tècnic i necessitava l'artista, necessitava el músic per fer aquestes proves, no?
1: Això, i d'aquesta manera anava fent prototips i els anava deixant provar i el anaven dient això ha de sonar així, més cap aquí, més cap allà. I ell anava millorant doncs, fins que realment va trobar varietats de guitarra que avui en dia doncs, serien imprescindibles, no? I el resultat va ser la Telecaster i la Stratocaster, que jo no hi entenc, però
0: qui n'entengui segurament ja...
1: Sí, que les guitarres que han fet possible la carrera d'en Jimi Hendrix, l'Eric Clapton o en Bruce Springsteen, entre molts altres, no? Doncs mira, resulta que l'home que va ser el creador de l'instrument amb el qual han tocat millors guitarristes de la història no tenia ni idea de tocar la guitarra.
0: Doncs té la seva gràcia.
1: Com ho veus? És com si nosaltres ara ens posem, pues això, a inventar una guitarra.
0: Potser podem reinventar-ne una, eh?
1: També és veritat, sí.
0: D'aquí sempre ens surten idees originals que ja diem sempre oients que les hem de plasmar, que si no es queden en idees, eh?
1: Es tracta d'entrenar i anar fent proves, equivocant-se i millorant-ho, no? Que no ens hem de posar límits. Que si tenim la ment entrenada i desperta, doncs sempre podem trobar coses allà.
0: Passen coses.
1: Sí, que no saber fer una cosa no té per què ser una barrera. Es tracta de buscar alternatives, com va fer en Fender.
0: Potser pots anar a classes de guitarra, ara sortint d'aquí, tu i jo la recuperem.
1: Ah, sí, vinga.
0: Que farem un grup.
1: Sí, un bon grup farem, sí, sí. Doncs mira, va, més anècdotes. En Kurt Cobain, el cantant de Nirvana, doncs ell deia públicament que no sabia tocar la guitarra. Bé, és una manera que ell ho deia, però realment sí, la sabia tocar, eh? Però bueno, ell explicava a les entrevistes que tocava molt malament, però resulta que era intencionat. O sigui, ho feia de manera... perquè havia decidit tocar d'aquesta manera descuidada i desafinada i caòtica, deia, perquè creia que la imperfecció era l'essència del rock.
0: Ah.
1: Com ho veus?
0: Que pot tenir part de raó.
1: Bé, si més no, si més no crear un estil molt identificatiu, sí, no, d'ell, sí, doncs ho feia expressament. El no saber tocar, doncs era un estil. Era una manera de fer-ho, no?
0: Quantes anècdotes podríem trobar, Roser, vinculades amb una guitarra, eh?
1: Moltes. Tinc dues pàgines, per anar dient. Doncs amb això que dèiem ara, doncs, que és com que a vegades un defecte, que ens sembla que és un defecte, en realitat és una virtut, no? Uh-huh. Perquè simplement és l'enfocament que tu li donis a aquesta cosa.
0: Completament.
1: Per tant, si ens creiem que tenim defectes, donem-li la volta, que segur que hi ha alguna cosa positiva en aquest defecte.
0: Encara traurem un tema productiu aquí darrere.
1: Sí, segur que sí. Quantes coses apliquem a això? Quan hi ha un defecte i no ho veiem més enllà, no? Si tinguéssim la ment d'en
0: Corcovany...
1: Sí, veus que no ho sé dir, això...
0: Corcovany.
1: Per què no m'ho has dit? I jo m'he quedat tan ample. Doncs bé, això de les limitacions, no? Tu deia, ara me'n descuidava, tu deia perquè a mi em va passar una cosa quan vaig començar a fer joieria.
0: A veure, anècdota.
1: Anècdota personal. I me va fer pensar molt quan estava llegint això de... Com es diu?
0: Corcovany.
1: En Corcovany?
0: Sí.
1: Doncs jo vaig quan vaig començar a fer joieria fa 20 anys, mm-hmm, ja... les arracades, perquè jo també tinc una cosa, que sóc com asimètrica... Doncs,
0: és molt original, la Roser.
1: Tinc un estil.
0: Sí, propi.
1: Propi.
0: A mi m'ha passat d'anar amb unes arracades pel carrer que algú em digués, són de la Roser Martínez, i jo sí.
1: Doncs a mi sempre m'ha passat això, que hi ha aquesta asimetria, no? I amb les arracades, doncs clar, al principi quan t'ensenyen, quan vas a l'escola, doncs t'ensenyen a fer-se iguals.
0: Exacte.
1: I em costava molt.
0: Perfectament iguals, no?
1: I em costava molt. O sigui, era allò que dius, és que m'estressa, perquè no em surten iguals. I vaig optar per fer les arracades diferents. I al final, una cosa que va ser com... per diríem, solucionar un tema i es va convertir en el que dèiem en un estil
0: identificatiu.
1: Sí. Per tant, traiem profit de les coses que ens pensem que no, doncs que sí, i donar un toc diferent. Què et sembla?
0: Una bona lliçó.
1: Doncs tinc una altra anècdota, però te la diré després d'escoltar la cançó, perquè va d'aquesta cançó.
0: Vinga, doncs l'escoltem.
1: Vinga, va.

0: del gran Paco de Lucía, Entre dos aguas, estem escoltant aquesta cançó i ara la Roser ens explicarà per què, perquè ens has deixat aquí amb l'intriga abans de la cançó.
1: Sí, sí, sí que t'ho explicaré. Sí.
0: Doncs vinga.
1: Doncs vinga, Paco de Lucía és, bueno, un dels altres grans guitarristes de la història, perquè va portar la guitarra espanyola molt i molt lluny, de fet on mai encara l'havia portada. I una de les seves obsessions era trobar la guitarra perfecta. Ell deia que la guitarra ha de tenir connexió amb tu, no? És com la teva, ha de tenir la teva ànima, el teu so, i deia que trobar la guitarra perfecta era com trobar, doncs, la parella perfecta.
0: Oh.
1: No?
0: Carai, doncs és tot una aventura, trobar la guitarra perfecta.
1: Totalment. Bé, per això hi ha molts guitarristes, bé, també passa amb tots els instruments en general, no? Però la guitarra jo ho he trobat amb gent que, clar, és com no la toquis, no? Que tothom ho té tan seu.
0: Jo no toco les guitarres de l'altra gent.
1: No, ni altres coses. O sigui, les coses de l'altra gent no s'han de tocar. Però...
0: Mans quietes.
1: No, per això mateix, perquè, clar, no agrada, perquè, clar, és una part molt personal, molt íntima, podríem dir, perquè és la seva essència, és una part d'ell, doncs, o d'ella, doncs, clar, no es poden tocar les guitarres. Vinga, va, i ara t'explico l'anècdota.
0: Vinga.
1: Això ve de l'any 1973, que en Paco de Lucía estava enllestint el seu primer disc, que es deia Fuente y Caudal. Bueno, es diu Fuente y Caudal. I el seu mànager li va dir que no podien tancar el disc perquè faltava omplir un espai. Si faltava una cançó.
0: Ai,
1: sí,
0: això passa a vegades, eh?
1: I li van dir, Paco, no podem tancar el disc.
0: Una més.
1: O t'espaviles. I què va fer en Paco? Que era una persona previsora i tenia el calaixat de les idees, que jo sempre dic, apunta les idees i guarda-les perquè si no és el moment ara, en un futur ho pot ser. Doncs va obrir aquell calaixat i va trobar una cançó que tenia mig escrita de feia temps i li va acabar de donar forma i es va convertir en aquesta cançó, la d'Entre dos aguas, que justament és la cançó que l'ha popularitzat més en Paco de Lucía.
0: D'anècdotes d'aquestes en Jan, eh? Jo sempre dic molt. La del Corazón Partido de l'Alejandro Sanz.
1: Aquesta no la sé.
0: Que no havia d'anar al disc.
1: Ah, no?
0: És que no hi havia d'anar, s'havia descartat, però això al final també n'havien d'afegir una o van haver de fer un canvi i va ser com, doncs hi posem aquesta, i va ser el tema que realment a dia d'avui encara tothom coneix.
1: Veus? Doncs en aquest senyor li va passar exactament el mateix. Doncs és això, que a vegades quan descartem les coses, pensem-ho. Jo sempre dic que les idees, això dic a les formacions, no hi ha idees bones o idees dolentes, simplement és que és el moment o no és el moment. Perquè sempre pensem idees que ens aniran bé en un futur, però no, ara mateix no podem fer-les. O bé perquè no tenim recursos o pel que sigui, sempre estem pensant per davant. Però si tu te les apuntes i d'aquí un any la mires, segurament aquella
0: idea... Ja és endavant.
1: Clar, ja estarà en el seu temps.
0: Hem de deixar que faci com el caldo de cultiu, no? Allò, que faci el xup-xup,
1: la idea. Això mateix, perquè quan estem pel mig d'una cosa, sempre volem un pas endavant, i el pas endavant encara no el podem fer. I això és una de les coses que sempre explico en les formacions, de que tothom s'apunti totes les idees, perquè en un futur seran bones.
0: Doncs bons consells, escolteu a la Roser.
1: Jo estic fent coses ara d'idees de fa gairebé 5 anys,
0: Carai,
1: sí,
0: que han sortit d'aquest calaix que dius,
1: Sí, que he mirat i vaig dir, ostres, això ara sí que és el moment. Clar, això és...
0: El calaix de les idees, això s'ha de tenir a casa.
1: L'hem de tenir, amb una llibreta, amb una capseta, amb una aplicació, com vulguem. Va, anem a parlar de, com és, a veure, en Jimi Hendrix, com es pronuncia?
0: Ho has fet molt bé.
1: Ho he fet molt bé, val. Doncs un altre innovador amb la guitarra elèctrica. Aquest senyor tocava la Stratocaster, de les que hem dit abans, però la tocava de cap per avall.
0: Ho tocava com els àngels.
1: Aquest home va ser un innovador total. I era esquerrà, però tocava les guitarres per a tretans girades, perquè deia que el so era diferent, i mira per on, vull dir, va trobar el seu estil també amb tot això, no? I la guitarra que va fer servir per al festival de Woodstock, on va tocar l'himne dels Estats Units d'una manera que tothom va quedar amb la boca ben oberta, doncs es va vendre en subhasta per $2 milions.
0: Uau. 2 milions. Sí, què faríem, tio, amb 2 milions, Roser?
1: No sé pas.
0: Quin problema on també, eh?
1: Ara no em distreguis amb
0: més
1: això.
0: Més anècdotes, vinga, sí.
1: Doncs en Jimi Hendrix també podem dir que, bé, era un tio que era creatiu al màxim nivell i que es va atrevir a innovar amb tantes coses que fins i tot tocava la guitarra amb les dents, Cristina.
0: Amb les dents.
1: Ah, quina idea,
0: A que tu que et feien mal les ungles mossegades, imagina't
1: les dents.
0: Sí,
1: imagina't amb les dents. Oh. Va, passem amb un altre. A l'Eric Clapton. Doncs l'Eric Clapton va voler crear una guitarra única. O O sigui, va tenir allò una obsessió i que volia una guitarra que només tingués ell i va construir una guitarra a partir de tres guitarres de la marca Fender.
0: Ai, va fer un Frankenstein amb guitarres.
1: Espera, espera, que d'això te'n parlo després. Ara parlem d'aquesta guitarra. Sí, va ser una mica això, va fer com un collage i la va batejar Blackie. Però estava maleïda aquesta guitarra. Es veu que cada cop que la tocava passava alguna cosa. Sí, i ara te parlo de la Frankenstein, que aquesta va ser de Lady Halen, que va parlar amb el seu luthier perquè li construís una guitarra fent servir parts de diferents guitarres noves, com un collage, i aquesta sí que li va dir que...
0: Aquesta va anar bé.
1: La va batejar i es deia Frankenstein, i aquesta anava bé. Sí, sí, sí. I encara et parlaré d'una altra guitarra famosa, la Lucille, d'en B.B. King, que el rei del blues, no? Que aquesta li va sortir, li va dedicar una cançó i tot, perquè estava actuant en un bar i dos homes es van barallar per una dona, aquelles coses, I resulta que hi va haver un incendi en aquest bar i van tenir que sortir tots corrents i ell, clar, es va deixar la guitarra en allà. Ai, i va tornar a entrar.
0: Per la guitarra.
1: Per la guitarra, es va jugar la vida, va recuperar la guitarra i va
0: com
1: sortir.
0: Com el seu bebè, no? Allò...
1: Clar, no, i li va dir Lucille, que era el nom de la dona que va causar tota aquesta història. I li va dedicar una cançó i tot. Què et sembla?
0: Que tragi romàntic tot plegat.
1: I ara, mira, t'he explicat una altra anècdota d'en Keith Richards, els Rolling Stones, com ho he dit bé, això? Sí? Saps aquell riff de Satisfaction?
0: Sí.
1: Doncs això va sortir dormint, ho va composar dormint. I t'explico. Diu que a les 4 de la matinada li vas venir aquella melodia i llavors es va despertar i va agafar una cinta de caseta en aquell moment i ho va anar gravant i...
0: Ho va tatarejar.
1: Ho va tatarejar. I després es va dormir i resulta que l'endemà, quan ho va escoltar, tenia 30 minuts que anava tatarejant i 30 minuts de ronquets.
0: Almenys no va sobregravar la idea, està bé. Igualment.
1: No, tenia això, no? O sigui, que perquè vegis que fins i tot dormint, si ens ve la gran idea, busquem la manera d'apuntar-la, de gravar-la, de fer el que sigui, però no perdem les idees, perquè si no, avui no tindríem això.
0: No, però mira, per això també recomanen molt, no?, escriure, per exemple, els somnis quan et despertes, aquestes coses, que vés a saber quines idees han sortit del teu cap mentre dormim.
1: Sí, sí, sí. Jo ho he intentat, però jo... O sigui, clar, somiem tantes coses...
0: Ai, la música, que és curativa. És curativa, la música.
1: La música és curativa. I això té molt a veure amb la salut mental. Molts psicòlegs fan servir la guitarra com a eina terapèutica. Precisament perquè combina l'expressió emocional amb el treball manual.
0: La musicoteràpia.
1: Això mateix. I la concentració i la creativitat alhora. Doncs hi ha programes a hospitals, a presons, a centres de rehabilitació... que tenen tocar la guitarra doncs com a part del tractament.
0: És que la música és vida, ens dona vida la música.
1: Sí, sí, sí, sí. O sigui que mira, la guitarra és medicina.
0: Ens queda alguna anècdota més o no?
1: Ens queda, va, una ràpida. La guitarra més cara del món, ja hem dit la que valia 2 milions.
0: Sí.
1: Doncs n'hi ha una altra que
0: valia... La guanya, no?
1: Sí, bueno, però poc més, però bueno, 2.700.000.
0: Home,
1: bueno, sí, sí, quasi
0: 700.000 de diferència, però el senyor Barnes al Simpson potser és poc, però...
1: Ja un cop parlant de 2 milions, és com dius bé.
0: Sí, no, calderilla.
1: Doncs aquesta guitarra va ser, que és la més cara de la història, va ser una Fender Stratocaster blanca, que aquesta era normal. El que tenia de bo, que em sembla que tampoc es va fer servir gaire, és que tenia 19 firmes estrelles de rock.
0: Oh!
1: L'Eric Clapton, en Mick Jagger, en Richards, bé, tot un 19 artistes, i clar, doncs hi va haver una persona que la va poder pagar, i això, i els diners que es van subestar van anar, doncs, a benefici de les víctimes del tsunami del 2004, te'n recordes?
0: Sí. Sí, sí.
1: Doncs van anar per aquí.
0: Carai, home, si voleu veure un bon museu de guitarres, mira, aquí al Baix Empordà, a l'Estartit, tenim la Sala Mariscal, que qui ho porta és un boig de la música, i per allà hi han passat artistes de pertot, i hi han les guitarres penjades al sostre firmades pels artistes, vull dir que mira dit veus? Això, anècdota aquí també posada.
1: Sí, sí, sí, sí, mira. I ara jo crec que d'aquí...
0: Cap al consultori?
1: Sí, vinga, va.
0: Vinga, som-hi.
1: Va.
0: Doncs clar que sí, consultori creatiu, els deures abans de marxar. Roser, quins són els deures d'aquesta setmana?
1: Va, aquest és observació i connexió, que a priori pot ser fàcil, però jo no ho és tant,
0: A veure, explica'ns això.
1: Bé, jo és que em disperso molt, però es tracta de fer atenció plena amb la guitarra. Esculls una cançó, la que vulguis, i centra't només amb la guitarra.
0: No escolta res més, només la guitarra, no?
1: No, treus la veu, treus la bateria, treus tot, i centra't només quan entra la guitarra, com segueix el ritme de la cançó, però només amb la guitarra. Si ets capaç de fer això,
0: sí,
1: hauràs aconseguit allò que diuen el mindfulness, el moment de sí, concentració
0: consciència
1: total.
0: Consciència plena.
1: Consciència plena. Per tant, és un molt bon exercici de concentració i entrenament del bròquil, de la nostra ment.
0: Que ja ho sabeu, que s'ha d'entrenar sempre, Roser?
1: S'ha d'entrenar sempre, cada dia. I això es veure molt més enllà d'una cançó. O sigui que si arribes a fer això, imagina't, amb cada instrument,
0: sí,
1: doncs fas un exercici mental que no vegis.
0: Clar, veus tota la composició al final, eh?
1: Sí, i ho entens diferent una cançó, eh?
0: Carai, home, a veure si algú s'emociona que et contacti per Instagram,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que m'escriguin al Roser Martínez, Creativitat, i que ens ho comenti i ho expliquem i en parlem, no?
0: Doncs guitarra, segurament el primer instrument que fem aquí a l'Entrenant la Creativitat.
1: Ho miraré, ho miraré.
0: Ho comprovarem, eh? Perquè ara ja portem uns quants programes.
1: Portem 3 anys de programa, o sigui que ho hem de mirar, això.
0: Però bé, ens ha agradat molt la guitarra, aquest instrument tan famós, com deies, dels més tocats, jo crec que juntament amb el piano, no? Deuen ser
1: dels
0: dos
1: piano,
0: més populars. Sí. Però bé, Ara m'apuntaré a fer guitarra, Roser, ara m'has fet
1: venir
0: ganes.
1: Toquem les cordes una mica, sí. Amb les dents no, eh?
0: No, amb les dents no.
1: Jo no, eh?
0: Pobretes dents.
1: No. Adéu, adéu.
2: Ràdio Montornès.
3: Continguts en xarxa.
4: Propostes en xarxa.
5: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió pública o privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts anys més. Ho ha dit aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, a la inauguració del Cercle d'Economia. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de la L9, el desdoblament de la C55, el tramvia a Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida, 4 pilans.
2: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
1: Demà intervindrà a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i dimecres serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. I avui comencen les primeres restriccions pel que fa a la mobilitat al voltant de la Sagrada Família en el marc de l'operatiu de la visita del Papa a Barcelona. A més, de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectacions. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que duraran la visita de Lleó 14 a Catalunya del 9 a l'11 de juny. El pontífex recorrerà un quilòmetre amb el Papa mòbil, un quilòmetre abans d'arribar a la Sagrada Família pel carrer i un tram també a Montserrat. I precisament Catalunya és la segona comunitat amb menys consciència religiosa de l'Estat amb el País Basc. Són els territoris on l'adscripció a una confessió no arriba al 50% de la població. En concret, Catalunya, el 49,9% de la població té consciència religiosa davant del 47% que no, amb dades de 2025 de l'informe de laïcitat en xifres de la Fundació Ferrer i Guàrdia. I els agents rurals preveuen restringir l'accés als parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre, els ports, el Delta o la Serra de Llaveria, entre d'altres durant l'eclipsi del pròxim 12 d'agost. Hi haurà control d'accés per evitar una massificació de gent, tant pel perill d'incendis com per la seguretat. La plantilla s'ampliarà amb més d'un centenar d'efectius, passant dels 80 actuals als 186 al Camp de Tarragona. I els jocs de mòbil han passat a ser un segment relativament petit a convertir-se en una força dominant al mercat, representant més de la meitat dels ingressos globals del sector del videojoc. Un estudi de l'empresa King, amb seu a la capital catalana, xifra en 7.530 milions d'euros els ingressos generats el 2025 per empreses europees amb precedents de mercat. D'aquests, 722 pertanyen a l'Estat espanyol.

0: Som la cooperativa de la via agrícola de l'Escola Mugent.
1: Voleu unes verdures exquisites? Doncs acudiu a nosaltres. Estem encantats de convidar-vos a venir el dia 5 de juny a la plaça Pau Picasso, de 9:45 fins les 12 del migdia, on muntarem la nostra parada.
0: Vendrem verdures conreades a l'hort de la nostra escola, productes ecològics i de proximitat.
2: Les verdures que vendrem són espinacs, enciams meravella, enciams de fulla llarga, bledes, carbassons, tomàquets, xerris, enciam romà i cogombres.
1: Us esperem a la plaça Pau Picasso. I recordeu, si bons productes voleu menjar,
3: a la nostra parada heu d'anar.
4: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins aquest dijous al migdia si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris al preacord, mantenen les mobilitzacions. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. N'ha parlat avui a la xarxa la portaveu USTEC, Iolanda Segura.
3: És el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Però ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga.
2: I els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més amb una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat de Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Escoltem Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i secretària, vicesecretària general de Metges de Catalunya.
4: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
2: S'hi han adherit la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc d'Olio, els Joves de Trueta o l'Hospital de Vic. Ha aconseguit connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando. Aquests són alguns dels principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme però condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit. L'aeroport de Barcelona actualment té 55 milions de passatgers i l'any passat va tancar amb 56,57,2 per sobre de la seva capacitat. I des d'avui ja està oberta la consulta ciutadana perquè els barcelonins puguin dir que qui prefereixen com a proper síndic de greuges de Barcelona. David Bondia, cop de la reelecció, o Gemma Calvet. El procés de consulta es fa a través de la plataforma Decidim.Barcelona i estarà obert fins al dia 30 de juny.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el darrer disc de la banda Tammy Crest. Tammy Crest, una banda que aquest any 26 fa 20 anys i que representa aquesta segona generació del rock del desert. En aquest cas, des del nord-est de Mali, des de Kidal. I doncs, hem sentit abundosament aquí el programa a la gent de Tammy Crest perquè doncs, tenen alguns dels discos més importants dels últims anys en això que en diem el rock del desert, el rock tuareg o el blues del desert. Aquestes atmosferes que són capaços de crear amb les guitarres elèctriques i acústiques i que en aquest cas, doncs, en aquest disc de 2026 que s'acaba de publicar, es diu Asikel, i així com doncs, Tammy Crest vol dir la unió, vol dir la connexió en llengua tuareg, doncs Asikel vol dir viatge. I doncs hem sentit un primer tema, ara un segon, i en tot cas destacar que la banda s'ha quedat ara en quartet i que manté la presència del guitarrista francès Paul Solvagnac, que va aparèixer en aquell disc Chatma, del qual ja fa uns quants dies. Com sempre, publica Glitterbeat Records i doncs això, nou disc de

0: Una segona novetat en el programa d'avui són els singles que anticipen el nou disc de Kay Slice, una de les figures emergents des de la diàspora, però de la música ghanesa. Des de Ghana, hem marxat del nord de Mali, del Sàhara, fins a Ghana per sentir Kay Slice. En aquest tema que acabem de sentir, que dediquen a la figura de la, diguem-ne, dels governs, primers governs de la descolonització a Ghana, Kwame Nkrumah, doncs li dediquen Kay Slice. Aquí surt la veu, sentim la veu de Pat Thomas, un dels històrics també de Ghana, des de les bandes del High Life, d'Ebo Taylor i alhora ell pel seu compte. Per tant, la veu de Pat Thomas, un dels convidats en aquest proper disc de Kay Slice. I anem a buscar un altre d'aquests singles i ho fem amb el single que es diu Adbuna. Kay Slice, en aquest cas, amb la veu d'un altre històric, Gedu Blay Amboley.
1: Yeah. This is Gedu Blay Amboley and Kay. Talking about Africa. Africa's a motherland, and that's where everything originated from. What we have to do is go back and raise Mother Africa, because the time is now. That's right.

0: That's right. It's all about the kind of crisis.
1: El discurs panafricanista i el high life de Kay Slice, amb la veu de Yedublei Ambolei. Kay Slice, que des de Ghana el vam descobrir aquí al programa amb el seu EP Uprise. Això era ja fa 3 anys i que ara publicarà nou disc. Anem a buscar un dels temes d'aquell EP amb el que vam descobrir-lo i aquí doncs destacar que ja l'hem sentit, però que Kay Slice toca el balafon i que l'inici d'aquest tema doncs el podem reconèixer bé. Kay Slice, la nova veu del High Life i de la música des de Ghana.

La nostra descoberta avui és aquest gènere, aquest grup i aquest gènere de Madagascar. Se'n diu el Tsapiki i el grup es diuen Bobo i Behaga i són, doncs, això, un gènere de música popular que el que vol és, això, diguem-ne, generar un ritme frenètic, generar un estat de trànsit que alhora fomenta la connexió social, que això es toca durant hores i hores i hores en les reunions socials a Madagascar, al sud-oest de l'illa, sobretot, i es fa en tot tipus de trobades, ja puguin ser des d'aniversaris fins a funerals. Aquest ritme frenètic que crea la guitarra, però sobretot aquest saxofon. De fet, qui toca el saxofon és qui posa el nom, Màxim Bobo, i és aquesta manera, diguem-ne, això, gairebé epilèptica de tocar el saxofon. Bé, se'n diu Tsapiki, és un gènere contemporani, nascut ara de les tradicions, de les músiques tradicionals, però alhora és la seva manera d'interpretar la música moderna que escolten des del continent africà. Des de Madagascar, i gràcies a la seva programació dins del festival Les Suts, en aquest cas a Arles, que tindrà lloc, ells estan programats el 16 de juliol d'aquest any. Les Suts és una de les referències al món dels festivals, això, de músiques del món. Seguim una més, ritme frenètic del Tsapiki, Bobo i Behaga, des de Madagascar.

Per als nostres concerts recomanats, ens fixem en la programació del Primavera a la Ciutat. És el Primavera Sound, però d'una manera diferent, en les sales de la ciutat de Barcelona. De l'1 al 7 de juny tindran lloc, doncs, en diverses sales com l'Apolo, Paral·lel 62, la Nau, el Resmatàs, la UT, etc, etc, etc, doncs tota una sèrie de concerts que tenen un format diferent i alhora ens permeten descobrir o apreciar artistes que potser en el mare magnum del Primavera Sound doncs no hi tindrien el seu lloc. És el cas d'aquesta guitarrista Gwennifer Raymond, que doncs és anglesa de la Gran Bretanya i que tocarà a l'Apolo el dia 1 de juny. El dia 1 de juny serà l'Apolo en un concert en el qual, doncs, i aquesta és també la gràcia d'aquest cicle de Primavera a la Ciutat, doncs, compartirà escenari amb Yeray Cortés, un darrere l'altre, no junts, però la mateixa nit els podràs veure tots dos. Gwennifer Raymond i Yeray Cortés a l'Apolo. També dins d'aquest mateix cicle de concerts, doncs el dia següent, el dia 2, podem veure l'artista Faten Kanaan, i això el que fa és, doncs, això també serà l'Apolo, en aquest cas a la sala 2. Però doncs és una artista que difícilment doncs tindria lloc en el gran festival del Primavera. Faten Kanaan, aquí sentim el seu tema Afternoon, de l'últim disc Diary of a Candle.

les melodies i aquestes músiques minimalistes de l'artista Faten Kanaan, que ella ve de l'Orient Proper, Palestina, Jordània, Líban, i actualment viu a Alemanya. Faten Kanaan, que serà, com hem dit, en aquest proper festival primavera, però en el cicle d'aquesta primera setmana de juny, en la qual doncs es diu Primavera a la ciutat, a les sales de la ciutat, en aquest cas altra vegada a l'Apolo 2. I acabem el programa amb flamenco, perquè se'ns ha mort el Cabrero.

El passat dia 13 de maig va morir El Cabrero. El Cabrero, doncs, que es deia José Domínguez Muñoz, un dels cantaors flamencos més compromesos amb les classes populars des de la pròpia militància anarquista, des de la CNT, a la qual ell va pertànyer, i alhora doncs, incorporant també tot aquest sentiment doncs, de lluita en la seva cançó, com aquesta que hem sentit ara, i que Muchos prometen la luna és un fandango de Huelva que estava inclòs en un disc de l'any 83, Dale Alas, i això, que va ser reeditat després amb el nom de Fandangos de Huelva. I El Cabrero, doncs realment un dels cantaors importants, que no només amb aquesta faceta anarcosindicalista, sinó alhora també per mèrits propis, això, un cantaor flamenco, doncs ha mort als 81 anys a Sevilla aquesta setmana passada. I per tant, és el nostre record d'aquesta setmana, i si hem sentit un fandango, ara anem per unes boleries. Amor mío, El Cabrero. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: s'ha de fer per tenir ous? Primer, que no sempre sigui ella la que els va comprar. I després et pots fer una truita o dir-li al teu col·lega que allò és masclista. Amb dos ous. Durant molts anys ens han fet creure que només hi ha una manera de tenir-ne. Per això ho hem de canviar. Per ous.
1: Per una masculinitat més lliure, més feminista. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Com estan en la tarda? Vinga, va, animeu-vos, que tot i ser dilluns, és el primer dilluns de juny i això vol dir que cada cop l'estiu, les vacances estan més a prop. Nosaltres continuem, com sempre, de dilluns a divendres a partir de les 5 i fins les 6 al punt de la tarda aquí a Ràdio Montornès, amb informació, divulgació i entreteniment tots els dies. Si ens voleu acompanyar, ja sabeu que podeu fer a través del 91.2 de l'FM o també a les vies electròniques, a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de la tele de Ràdio Montornès. Com totes les tardes, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda.
1: Què tal? De dilluns, juny...
2: Juny, sí, sí.
1: Estrenem mes...
2: Déu-n'hi-do.
1: I setmana, com ha anat el cap de setmana?
2: Molt bé, molt curt, molt breu.
1: Sí, eh?
2: Com sempre, sembla que cada cop són més curts.
1: Se'ns passa més ràpid, no?
2: Sí, sí, sí. L'hem aprofitat per descansar, per estar una mica a l'aire lliure. Bueno, l'hem aprofitat, el que hem pogut.
1: Molt bé, molt bé. Així m'agrada. Segur que... T'has creuat amb algun oient per la platja, eh? Últimament està tothom per la platxeta.
2: Segurament, bueno, aquests dies ja s'ha de començar a inaugurar una mica temporada.
1: A veure, segons
2: no?
1: el teu cos catador, sí. L'aigua què tal? Com està?
2: Per mi està perfecta. Hi havia gent que es queixava que estava freda, però clar, és que si no és el que diem, no? D'aquí a un mes serà sopa, no?
1: Home, que si anem a 30-31 de maig, què volem?
2: Sí, no, per mi està perfecta.
1: Molt bé.
2: Per mi l'aigua t'ha refrescat. Ha d'haver-hi de gust d'entrar, encara que estigui una mica freda, perquè refresca, i si està calenta no té gaire sentit, no?
1: No compleix el seu objectiu.
2: Exacte.
1: Molt bé, doncs ja hem passat cap de setmana, hem trepitjat platxeta, hem ballat una mica en el meu cas, i ja tornem a estar aquí a la Intersecció perquè també hem anat a diferents actes aquest cap de setmana que durant aquests dies us anirem presentant aquí a la Intersecció. Avui de moment portem un dia, una tarda típica de dilluns, amb informació i amb col·laboradors diversos. Començarem parlant de la Festa de la Rosa. És la segona edició, el segon cop que el PSC de Montornès, el Partit dels Socialistes, organitza aquesta festa, volia dir, aquí a Montornès. De nou s'ha fet a Can Xarracant i ha comptat, a més, amb regidors i regidores del partit municipal, amb representació del partit en altres àmbits, com per exemple hem tingut una diputada al Congrés o una de les conselleres a la Generalitat. Nosaltres vam anar, la ràdio Montornès va estar allà present i avui us portem la notícia i la informació perquè sapigueu quins temes es van tractar i com va anar aquesta segona Festa de la Rosa a Montornès. També passarà per aquí el nostre company, el Sergi Casanovas, i tota l'actualitat esportiva que, com l'any, doncs també anem avançant i cada cop es va reduint més una miqueta els resultats que tenim per repassar. Clar, ja les lligues, clar, van acabant.
2: Va minvant, sí, sí.
1: I tot i això hi ha resultats que val la pena repassar, de competicions, en les nostres entitats esportives, que tot i que fa molta calor aquests dies, continuen ben actives i avui farem un repàs amb el nostre company. També avui, com cada primer dilluns de mes, i ja se'ns van acabant els primers dilluns d'aquesta temporada, estarà la Nina Molano amb nosaltres, amb recomanacions literàries. Tot i que avui, amb un programa una miqueta especial, perquè en comptes de recomanar-nos llibres, ens porta notícies que tenen a veure amb llibres. Adaptacions de sèries, de pel·lícules, llibres que per alguna cosa són notícia, perquè per exemple surt una altra part, no? Doncs així, per estar al dia de tots.
2: És una mica d'actualitat literària. No?
1: Exacte, avui la Nina ha tirat més cap aquí, que ara que ja ve el bon temps i ja comencem a tenir una miqueta més de temps lliure, potser ens ve més de gust fer coses fins més tard, tenim més temps tant per mirar pel·lis, sèries com per llegir. Així que avui una proposta superinteressant. I acabarem el dilluns amb una nova batalla musical. El nostre company, en José Luis Cano, estarà de nou amb nosaltres per veure qui ha triat les millors novetats musicals de la setmana, si ell o jo. serà el Sergi, el nostre tècnic i tri, qui s'emporta el punt de la setmana, que, per cert, anem 10 a 10, eh? Superempatats.
2: Ostres, més a frec a frec, impossible, eh?
1: Sí, sí, la batalla està bastant igualada. I ha costat també aquesta setmana molt, eh? Poder triar algunes propostes que considerem que valen la pena estar en aquest duel musical. Volem a veure si ens hem sortit i qui ho ha fet millor dels dos. Serà, però, al final del programa. Abans de tot això, com sempre, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que l'Ajuntament ha obert la primera convocatòria de subvencions destinades a donar suport econòmic a joves que vulguin realitzar estades solidàries fora de Catalunya. La convocatòria compta amb una dotació total de 3.600 euros, amb un import màxim de 200 per sol·licitant, de 1.200 per sol·licitant. Les persones que vulguin optar als ajuts han de tenir entre 14 i 30 anys en el moment de realitzar l'estada i residir en un tornès des de fa com a mínim un any. Escoltem a la regidora de Joventut i Cooperació Internacional, Evelyn de la Rosa.
3: La idea que tenim és poder becar aquells joves de Montornès que tinguin un interès per poder sortir fora, doncs, a fer un camp de treball o una estada solidària, i sufragiar alguns dels costos que tinguin, doncs, amb bitllets d'avió o allotjament, per exemple. I el que ens ajudarà és donar un pas endavant, doncs, en aquests joves que tinguin inquietuds i interès de poder sortir fora i conèixer altres realitats. Més o menys nosaltres hem establert, perquè sigui una mica equitatiu, uns 1.200 euros per jove. Per tant, podríem acollir a tres joves. Però després, en funció de les propostes presentades i de realment els imports que necessitin, doncs podrem fer més joves o menys joves, o com bueno, al final és una novetat, hem de veure com funciona i com podem avançar i millorar si això ho requereix.
1: Les estades solidàries subvencionades hauran de tenir lloc durant el segon semestre d'aquest any, amb una durada mínima de 10 dies i un màxim de 6 setmanes. El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el 25 de juny. El tràmit es pot fer directament la persona interessada o, en el cas de tractar-se de menors d'edat, la persona que en sigui el representant legal. La documentació es pot lliurar presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o bé de forma telemàtica. Dimecres es farà una xerrada de prevenció davant les onades de calor al casal de la gent gran nord. A partir de 11:45 del matí, la nutricionista del Centre d'Atenció Primària de Montornès, Clara Egea, i la referent de benestar emocional i comunitari, Elisabet Mecalif, compartiran un seguit de recomanacions per minimitzar els riscos tant al carrer com a casa i durant el dia i també la nit. Aquest matí s'ha fet la xerrada al casal de la gent gran centre. Egea, nutricionista, ha recordat la

0: I llavors també donaré 4 consells bàsics de com fer aquests àpats perquè siguin el més frescos possibles i consumir fruites i verdures, per exemple, que són aliments que també tenen molta aigua.
1: Recordeu que dimecres al Casal de la Gent Gran Nord es farà una nova sessió. Ja és obert el termini d'inscripcions per les colònies de l'Esplai Panda. Les persones usuàries les poden formalitzar fins aquest dissabte a línia web montornès.cat/colònies. En cas de dubte, podran adreçar-se al correu electrònic esplaipanda@gmail.com. Els infants i joves que no siguin usuaris de l'Esplai ho podran fer del 22 al 29 de juny. Les colònies s'adrecen a infants i joves d'I4 a 4 d'ESO i tindran lloc la setmana del 2 al 9 d'agost a la Casa Can Freu, a Vilobí d'Onyar, Girona, amb tallers, jocs i excursions. I amb l'última cosa amb la que heu de quedar és que aquest cap de setmana se celebrarà el Corpus. L'elaboració de les catifes serà el dissabte. A les 4 de la tarda, les persones que hi vulguin participar es trobaran a Cala Espasell per recollir la sal i els materials i a les 5 es començaran a fer els dibuixos al carrer Major. A les 10 de la nit es durà a terme una xocolatada. Es demana una aportació d'un euro per cobrir les despeses de la sal i les flors. A l'endemà, el diumenge, es farà la celebració del Corpus amb una missa a les 7 de la tarda i una processó a les 8. Podeu demanar més informació sobre l'activitat als comerços Estètica Alicia, Perruqueria Marga Orellana i al despatx parroquial. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Una setantena de persones han assistit a la segona festa de la Rosa dels Partits dels Socialistes, celebrada aquest dissabte. La trobada, igual que l'any passat, s'ha celebrat a Can Xarracan, tot i que aquest cop han canviat el format i s'ha fet al vespre. La festa ha comptat amb la presència i les intervencions d'Andrea Canelo, diputada del Congrés, i Noa Monràs, directora general dels Drets Humans i Lluita contra els Discursos d'Odi de la Generalitat. Del grup municipal també hi van intervenir la portaveu Eva Díaz i el regidor Marcel Collado. Díaz ha afirmat que aquestes trobades són necessàries per retrobar-se amb la militància i compartir les inquietuds.
2: Per nosaltres aquest és un dia molt especial perquè és el retrobament amb tots els amics, amb la nostra gent, i ara és veritat que amb l'època que estem doncs ho necessitàvem i necessitem aquest recolzament i aquesta calor dels companys. I podem parlar de les coses que ens preocupen, que és el que ens agrada fer els socialistes, no? Escoltar i parlar a la gent d'allò que els preocupa.
1: La portaveu del partit a Montornès ha declarat que es tornarà a presentar com a candidat a les eleccions de l'any vinent.
2: La setmana pròxima probablement escollirem candidat o candidata. Jo aquí ni confirmo ni desmiento perquè, clar, això és una qüestió dintre del nostre partit, això sempre a l'última veu la té la militància. Jo em presentaré i si continuen confiant en mi, doncs fantàstic, però la paraula la tenen ells.
1: Com dèiem, la Festa de la Rosa també va comptar amb la presència de Noa Monràs, directora general dels Drets Humans i Lluita contra els Discursos d'Odi de la Generalitat. Ella ha informat que s'està redactant un pacte nacional contra els discursos d'odi, un document pioner a Europa.
3: Ara estem detectant un augment dels discursos d'odi a totes les xarxes socials, sobretot en l'espai dels joves. Ara mateix estem redactant el futur pacte nacional contra els discursos d'odi a la Generalitat, que serem la primera regió a tota Europa en tenir un pacte d'aquestes característiques, que el que farà és blindar, no?, una mica la protecció dels joves, i no tan joves també, perquè molta persona adulta també està rebent discursos d'odi, i ara també començarem la monitorització dels discursos d'odi a les plataformes en català i en castellà.
1: D'altra banda, la diputada del Congrés, Andrea Canelo, que a més és de Granollers, ha opinat que a Montornès hi ha oportunitats de fer una bona feina des del PSC.
4: Jo crec que a Montornès hi ha molta feina a fer, però també hi ha oportunitats. És a dir, a Montornès hi ha un bon equip, hi ha gent treballadora, gent compromesa, i crec que en un municipi on hi ha governant un partit d'esquerra, doncs és molt fàcil, més fàcil que altres llocs, trobar punts de trobada. I, per tant, veig oportunitats en aquest municipi, i crec que l'equip del PSC pot arribar a fer grans coses en aquest municipi.
1: Pel que fa a la situació actual del partit, Canelo ha valorat que s'està treballant molt des del Congrés dels Diputats en matèria legislativa. I ha qualificat d'operació mediàtica i judicial les acusacions que estan rebent.
4: Estem en un moment difícil, és evident, però també és veritat que nosaltres estem treballant moltíssim. Al Congrés portem més de 150 lleis aprovades en el que portem de legislatura. Per tant, aquell mantra que a vegades alguns

0: especialment des de la dreta, fan veure que és que nosaltres no estem governant. Això és absolutament fals. Estem governant i molt, estem legislant i molt. El Congrés dels Diputats està actiu i està funcionant. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo estic molt satisfeta de formar part del Congrés dels Diputats. És evident que hi ha una, diguem-ne, operació mediàtica, m'atreviria a dir també judicial, per anar contra algunes persones. Ja veurem si aquestes persones finalment acaben o no acaben tenint, en fi, allò del que se'ls acusa. En tot cas, és veritat que estan anant a saco, si m'ho permets dir d'una forma més informal, contra alguns i no contra d'altres. Per tant, aquí veig claríssimament una voluntat d'anar darrere d'alguns, perquè evidentment ens estem transformant, estem aconseguint drets per les persones i hi ha gent que això li suposa perdre uns privilegis i per tant que no els encaixa amb la seva manera de fer i de ser.
1: La segona festa de la Rosa de Montornès va acabar amb una fideuada popular.

Nosaltres continuem a la intersecció aquí a Ràdio Montornès i fem una mica de música per pujar el ritme i la bona vibra al programa que tenim avui. De seguida rebrem el nostre company, el Sergi Casanovas, amb l'actualitat esportiva. Però abans us deixem amb el més nou de Baby Rexha i David Guetta, que han tornat a col·laborar amb aquesta cançó, Sad Girls.

0: ens anem a parlar d'esports i com tots els dilluns tenim amb nosaltres el Sergi Casanovas. Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, bé, ja estic una setmana més per portar l'esport, ara ja...
0: Molt bé.
1: Avanço més relaxadet tot.
0: Sí, la veritat és que ja acabar les lligues, no?, sobretot, doncs es nota que està la cosa... Bueno, doncs hi ha menys actualitat esportiva, però encara n'hi ha.
1: Sí, encara n'hi ha i jo crec que durant l'estiu encara tindrem algunes cosetes.
0: Molt bé. Doncs avui què ens pots destacar a veure?
1: Doncs avui comencem parlant d'escacs.
0: Molt bé.
1: Perquè hem tingut una representació important al Campionat de Catalunya d'Escoles amb un doble podi que va aconseguir la representació Montornesenca en aquest campionat que es va celebrar a Salou. Així que van a les escoles cap a Salou i en aquest cas en la categoria de primària és on van aconseguir aquest doble podi, on l'equip de l'escola Palau d'Ametlla va aconseguir ser subcampió, la segona posició, i l'equip de l'escola Sant Sadurní va ser tercer.
0: Molt bé.
1: Així que molt bons resultats. I a més d'aquest doble podi també sumem el bon resultat de l'escola Mugent, que es va quedar a les portes d'entrar al podi amb la quarta posició. Així que tercer i quart lloc per les escoles de Montornès en aquest Campionat de Catalunya d'Escoles. Bueno, demostrar una mica, no?, que funciona aquest programa d'escacs a les escoles, no?, que impulsen, doncs, els centres educatius juntament amb el Club d'Escacs Montornès. Doncs sí, dona els seus fruits.
0: I tant que sí, enhorabona. Continuem, què més ha passat aquest cap de setmana?
1: Anem ara cap a l'atletisme, perquè hem tingut alguns participants en curses diverses, i comencem parlant de l'Edu Ortega, del Club d'Atletisme Montornès, que en aquest cas va quedar primer a la Vigia Trail, que es va fer a Santa Coloma de Gramenet.
0: Molt bé.
1: Direu, una cursa de trail a Santa Coloma?
0: Bueno, alguna cosa, alguna muntanyeta,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la Serrada Marina, la Conreria, tot això una miqueta, per allà van a la cursa. I en aquest cas, doncs això, l'Edu Ortega, que va guanyar la categoria Master 50 de la distància de 21 quilòmetres.
0: Déu-n'hi-do, 21 quilòmetres, molt bé.
1: Sí, que molt bon resultat per ell. I d'atletisme també vam tenir a l'Eli Gordon participant a una altra cursa de trail a la Ribalera. En aquest cas, encara no en sabem el resultat.
0: Estem
1: perquè
0: pendents.
1: No han publicat les classificacions, la cursa, però allà vam tenir també l'Eli participant en una altra cursa de muntanya.
0: Perfecte, doncs ja ens explicaràs la setmana vinent. Continuem amb aquest repàs esportiu. Què més hi ha?
1: Anem ara cap al futbol, perquè teníem els veterans del Club Futbol Montornès allà pendents de què passava en aquest play-off. I la veritat és que no han estat notícies positives.
0: Vaja, home.
1: Els veterans s'han quedat sense possibilitats d'ascens, perquè a l'última jornada d'aquest play-off van perdre per 1-3 contra el Santa Susana. Així que aquesta carambola de resultats ja...
0: Això anava a dir,
1: que
0: a més era com molt... Havien de succeir no una cosa, no?, sinó vàries, no?, que si
1: sí,
0: s'alinessin diferents.
1: Havien de guanyar ells, havia de perdre el Cardedeu. Sí. Per cert, tampoc va perdre el Cardedeu, va empatar, així que...
0: Que todo mal.
1: No va sortir res bé. I això doncs deixa l'equip del Club Futbol Montornès, els deixa eliminats del play-off d'ascens, així que l'any que ve mantenen categoria, tornant a jugar a Preferent. I fins aquí doncs la temporada dels veterans també, un altre equip que acaba ja la temporada i en aquest cas, bueno, han lluitat per l'ascens, no l'han aconseguit, però es quedaran a la mateixa categoria.
0: Doncs sí, que està bé també i ara ja a descansar. Continuem perquè hi han passat més coses aquest cap de setmana.
1: Doncs sí, continuem ara cap al bàsquet, perquè tenim un cap de setmana intens, en aquest cas pels equips specials del Club Bàsquet Vila de Montornès. I és que tots han jugat aquest cap de setmana. L'equip A ha tancat la lliga, ha acabat la lliga d'aquesta temporada, ho ha fet a casa i ho ha fet amb un triomf davant el Fedamar Buet Mataró.
0: Molt
1: que
0: bé.
1: Victòria per acabar el curs. I això, l'equip de Specials, l'equip A, que ha acabat la Lliga de Divisió d'Honor i ha finalitzat amb aquesta victòria en tercera posició.
0: Genial.
1: Amb 6 victòries i 4 derrotes. De fet, és el mateix balanç que el segon classificat, el Barna Màgics. Però han acabat aquesta tercera posició.
0: Per punts,
1: ja,
0: no? Bueno,
1: igualats amb el segon classificat. I deia que ha sigut intens perquè també hem tingut els equips B i C dels Specials competint en el torneig triple de parets, aquí bastant a prop.
0: Sí, sí.
1: I en aquest cas han acabat en 6a posició per l'equip C i en 11a posició per l'equip B.
0: Bueno.
1: Però bueno, també han estat competint allà a parets. I en el seu cas, la temporada no acaba aquí.
0: Encara ens hi queda una cita important.
1: Encara queda una cita important i és que la clausura d'aquest curs pels equips especials, per tots els equips, serà el torneig Gabriel Lacueva el torneig que organitza el Club Bàsquet Vila Montornès aquí a casa, i un torneig que serà la setmana que ve, el diumenge 14, és a dir, aquest cap de setmana no, el que ve, i allà doncs tindrem això, els equips specials competint amb altres equips inclusius.
0: Molt bé.
1: I a veure què tal va aquesta jornada a casa, com sempre, jornada especial pels equips.
0: Segur que anirà molt bé. I acabem, avui dèiem, hi ha una secció més curteta, la temporada que estem és normal, però encara ens queda un esport.
1: Doncs sí, avui acabem amb handbol, perquè el Club Handbol Montornès, doncs, encara quedaven alguns equips acabant les seves competicions, sí? I en aquest cas són els equips que participaven a les lligues comarcals, les lligues organitzades pel Consell Esportiu del Vallès Oriental, que en aquest cas han finalitzat aquest darrer dissabte amb una jornada única, unitària a Sant Esteve de Palautordera. Allà s'han ajuntat les diverses categories, els diversos equips de tota la comarca. I en el cas del Club Handbol Montornès hi hem tingut els equips pre-Benjamí, el Benjamí femení i el Benjamí masculí del club. Han competit en aquesta jornada, han tancat el curs jugant 6 partits en total.
0: Molt bé,
1: i això
0: intens.
1: De saber una jornada doncs, també perquè els equips més petits no, doncs, acabin una mica amb una festa d'esport
0: sí.
1: Tots junts.
0: Que guai, en família.
1: Doncs sí, i no marxem de l'handbol perquè el Club Handbol Montornès també se suma a les jornades de portes obertes que ja fan tots els clubs pràcticament.
0: Sí.
1: I en aquest cas el Club Handbol ja les va començar la setmana passada i doncs continuarà les pròximes setmanes fins al 19 de juliol.
0: Molt
1: bé. I els nens i nenes que vulguin provar aquest esport, l'handbol, ho poden fer els dimarts i divendres de 5 a 8 de la tarda. Les categories que han obert per aquestes jornades són escoleta, pre-benjamí, benjamí, alaví i infantil. Totes aquestes categories, i això, com ja he dit, els entrenaments que s'allargaran fins al 19 de juliol.
0: Déu-n'hi-do, 19 de juliol,
1: Sí, diria que són els que més tard acaben.
0: Sí, sí.
1: Però això també han sigut els últims en començar, això serà un mes i mig, doncs, perquè nens i nenes puguin provar l'handbol en les diferents categories de base.
0: Genial, doncs, si us interessa, que sapigueu que tenim aquestes portes obertes. Doncs això ha estat tota l'actualitat esportiva per avui. Moltes gràcies, Sergi, per haver vingut com sempre. T'esperem dilluns vinent amb una altra crònica esportiva.
1: Doncs sí, a veure què tenim la setmana que ve.
0: I segur que hi ha alguna coseta.
1: Doncs fins dilluns que ve.
0: Adéu, gràcies.
2: Si acabar el mundo a tu lado quiere ser.
0: I nosaltres continuem a la intersecció amb una mica més de música. Abans de passar a parlar de literatura amb la Nina Molano, anem a escoltar una altra novetat de la setmana, amb Ela Taubert i la seva cançó més nova, Hasta el fin del mundo.

0: I avui, com ja estem a primer dilluns de juny, tenim amb nosaltres a la Nina Morano i la seva secció Atrapada entre llibres. Molt bona tarda, Nina.
1: Bona tarda, Mireia.
0: Què tal? Com estàs? Com portes aquest estiu avançat?
1: Home, doncs, amb molta calor, però és que jo sóc molt fan de l'estiu, jo ho sabeu, i jo ja estic contenta que vagi arribant el calor. Però vull que arribin també les vacances, clar.
0: Home, sí, això seria un combo ideal, sí, sí. Bueno, avui tornem a parlar de coses que tenen a veure amb la literatura, però em sembla, avui, Nina, que ens portes una secció diferent.
1: Sí, avui havia pensat en portar, doncs, com novetats literàries, ja sigui relacionades, doncs, més al tema cinema o de llibres que han de sortir, perquè com arriba també l'estiu, jo crec que és el moment com de posar-se una mica al dia. I jo crec que també aquestes notícies poden ajudar així com a tenir idees de què poder llegir aquest estiu.
0: O a motivar-nos una mica, que també està molt bé.
1: També.
0: Doncs vinga, a veure, què ha passat així en el món literari que haguem de conèixer?
1: Doncs la primera notícia ja, bueno, és que és aquest 5 de juny, és que surt la pel·lícula de Todo lo que nunca fuimos, que bueno, és un llibre de l'Alice Kellen, ja sabeu que jo sempre he parlat molt d'aquesta autora perquè m'encanta, i sortirà la pel·lícula d'aquesta, bueno, és una biologia, el primer llibre és Todo lo que nunca fuimos i el segon llibre és Todo lo que somos juntos, que la pel·lícula que surt és del primer llibre, jo entenc, doncs, que si funciona bé i tal, doncs faran del segon llibre, i jo tinc moltes ganes de veure-la, tinc bastantes expectatives perquè a més no és pel·lícula de Netflix, perquè últimament s'han fet moltes adaptacions, doncs això, a Netflix, a Prime Video, però aquesta sortirà als cinemes el 5 de juny, així que jo ja estic preparant el plan amb les meves amigues, perquè a més són els llibres, van sortir ja fa molts anys i són aquests llibres que ens vam obsessionar en el seu moment, llavors tenim com moltes ganes de veure-ho. I a veure com ha quedat l'adaptació. A més, té aquestes vibres així com d'estiu, perquè bueno, el llibre està ambientat a Byron Bay, a Austràlia, que crec que l'han gravat aquí per Astúries, la pel·lícula, és una mica amb aquestes vibres. I jo crec que la gaudirem molt. No sé si... A mi m'agradaria que tirés bastant pel tema, doncs, així com és l'Alice Kellen més profund, perquè... Ja tenim aquest tipus de pel·lícules, potser més de drames com Culpa Mia i aquestes típiques que surten a Prime Video, i aquesta m'agradaria que tirés més per això una mica de profunditat, no?, en el tema de l'amor i tal, a veure si aconsegueixen captar aquesta essència de l'Alice Kellen.
0: És a dir, que les expectatives estan altes, eh?
1: Una mica.
0: Bueno, veurem si es compleixen. Ja ens ho explicaràs el mes que ve, que estàs segur que l'aniràs a veure.
1: Sí.
0: Què més ha passat? A veure, què més ens portes?
1: Doncs també relacionada amb el tema, doncs, així de sèries i pel·lícules, segur, Mireia, que has vist el boom que està veient amb la saga, bueno, amb la nova sèrie de Prime Video de Off Campus, o en castellà Kiss Me, que ha sortit la primera temporada. I és una sèrie, per qui no ho sàpiga, que està basada en uns llibres, concretament, doncs, el primer llibre de la saga, que es diu Kiss Me, Prohibido Enamorarse. Jo els vaig llegir fa molts anys, o sigui, aquests llibres són molt, bueno, a veure, molt antics. Jo els vaig llegir potser fa ja 6 o 7 anys.
0: Que no són nous, no?
1: No, són llibres que ha llegit molta gent i ara que ha sortit la sèrie està fent un boom increïble perquè és una sèrie, doncs, bueno, que està agradant molt per la forma en la que s'han portat, doncs, molts temes, el paper de les noies en aquesta sèrie. Al final és una sèrie molt d'estil com americà, el protagonista és un noi que juga a l'equip de hockey i la noia és la típica noia, doncs, estudiosa, i és aquest cliché, doncs, que fan un trato i pues, bueno, al final acaben sorgint, doncs, sentiments, i és, bueno, la típica història així com americana, però Prime Video, la veritat és que fa unes adaptacions increïbles, per mi és la plataforma preferida per fer adaptacions de llibres. A més, ara estan com molt ficats en això perquè han vist que funciona. O sigui que al final les lectores tenim com molt de poder, o sigui que, i m'agrada que s'estigui donant importància a aquests gustos. I, bueno, està triomfant, ja sigui pels actors i les actrius que estan encantant, la veritat és que ho han fet molt bé i han aconseguit com ficar-se molt en els personatges dels llibres.
0: És a dir, tu has vist aquesta adaptació, Nina?
1: Sí, va sortir el 13 de maig, però jo la volia, doncs, mencionar perquè és una saga de llibres i crec que és molt bona opció de lectures per l'estiu, perquè a més és d'aquests mons de quan les autores veuen que algú funciona o aprofiten, i així va fer l'autora de Kiss Me, que es diu El Kennedy, i va fer ja 4 llibres principals. Wow. Que són dels 4 jugadors de hockey, doncs, que apareixen a la sèrie com els protagonistes. Després va sortir una altra saga de 4 llibres que són dels fills que tenen, doncs, els protagonistes d'aquesta primera saga. I encara l'autora segueix traient llibres relacionats amb el tema de jugadors de hockey i del romance.
0: O sigui que...
1: És un gran món.
0: Sí, sí, ja per estona. Si realment el dia de demà volen continuar adaptant-lo, tenen contingut per anys. O sigui que ja està, això ja podem veure, i tu recomanes també. O sigui, vols dir que està ben adaptat, no? Que està guai.
1: Molt bé. O sigui, els canvis que han fet a mi m'han semblat bé. O sigui, al final... hi ha diferència entre un llibre i una adaptació a la pantalla, evidentment, i a vegades s'han de fer aquests canvis, però a mi m'ha agradat i ja s'ha confirmat la segona temporada. Vull dir, o sigui, està tenint un boom increïble, és la tercera sèrie, crec que vaig llegir, més vista de Prime Video, només porta res ni 2 setmanes. O sigui que jo crec que només per la curiositat de veure per què està agradant tant, val la pena.
0: Genial. Tot i això, et recomanes llegir-nos els llibres abans?
1: A veure, jo el primer llibre, que és el que està basat la primera temporada, no el recordo molt, sí que recordo que em va agradar. El que he fet aquests dies ha sigut llegir-me el segon, perquè com havia vist la sèrie, doncs no em venia a gust com tornar a repetir la mateixa història, però sí com ficar-me en aquest món. I és veritat que el llibre, el segon, per exemple, em va avorrir com una mica. Crec que la sèrie, la temporada que sortirà, la segona, que estarà basada en aquest llibre que m'he llegit, m'agradarà més, que és del personatge del Logan, que és el millor amic, doncs, del protagonista de la primera temporada. Jo crec que, bueno, són unes lectures, doncs això, són lectures molt senzilles, i potser jo en aquest moment no necessitava això, volia algo com més, així, més addictiu, però bueno, jo crec que per l'estiu, si algú necessita això, una lectura, doncs, lleugera i ràpida, estan bé.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs aquí tenim recomanacions per llegir i per veure. Amb què acabem? Quina altra notícia ens portes avui?
1: Bueno, aquesta fa molta il·lusió, perquè jo estic desitjant que arribi el moment, i és que fa un mes, em sembla, o així, la Sarah J. Maas, que és, bueno, l'autora per excel·lència de la fantasia juvenil, va anunciar que ja havia acabat, bueno, que sortirien 2 llibres més de la saga Acotar, d'Una corte de roses i espines, que seria Acotar 6 i el 7. I a l'octubre sortirà, doncs, aquest volum, el volum 6, i, bueno, clar, és que la gent està molt emocionada perquè fa de que va sortir l'últim llibre d'aquesta saga, doncs, potser 3 o 4 anys. Vull dir, estem com expectants a veure què passarà. A més, o sigui, ha sigut molt de temps que l'autora s'ha passat, doncs, escrivint aquests llibres, perquè els fans sabien, doncs, que ja s'estava escrivint, hagués estat en un peron. I clar, estem esperant a l'octubre, doncs, a veure què passarà. No se sap de quins personatges serà el llibre, perquè, tot i ser una mateixa saga, van narrant diferents, els protagonistes són diferents. Tot i ser com del mateix grup i apareix a tots, doncs els narradors són diferents. Llavors encara no sap gaire informació, només això, que sortirà a l'octubre, encara no sabem portada, tot i que creiem, doncs, que sortirà, jo crec que durant el mes de juny, juliol com a màxim, jo crec que sortirà. I també volia aprofitar, doncs, això, per recordar que sortirà aquesta novetat a l'octubre, perquè és molt important estar al dia amb tots els llibres de la Sarah J. Maas, ja no només la saga de Cotar, d'Una corte de roses i espines, també la seva resta de sagues, la de Trono i Cristal i Ciudad Medialuna, que potser un dia podria centrar-me en parlar en com llegia la Sarah J. Maas, perquè és tot un món a part. O sigui,
0: pues mira, sí, perquè jo ho tinc pendent, però he de dir que és això, veig tanta cosa que no sé per on començar, i sempre com que ho acabo deixant, no? He dit, bueno, algun dia ja m'ho miraré, ja m'ho miraré. I és veritat que s'ha posat molt de moda.
1: Podem fer una guia de com ja hi ha la Sarah J. Maas. Però és molt important que per l'octubre, si algú està amb ganes de continuar amb la saga Cotar, es posi al dia amb la resta de sagues, perquè fa pinta de que la Sarah J. Maas té al seu cap ficada una idea de crear un multiverso entre tots aquests llibres, que, clar, la gent està dient, doncs, que és important per poder entendre tot el que passi en aquests llibres que sortiran, que serà, en principi, anava a ser un, que és el que surt a l'octubre, i era tan llarga la història que volia explicar l'autora, que ha hagut de fer dos volums. O sigui, no em puc imaginar què passarà en aquests llibres. Jo estic, bueno, molt intrigada i posant-me al dia perquè jo encara no havia llegit la saga de Ciutat Media Luna i ja m'estic posant al dia amb aquesta saga per, bueno, entendre-ho tot quan surti el llibre a l'octubre.
0: Perfecte, doncs pues mira, aquí tenim lectura per l'estiu i la tardor, eh? Perquè si no hem llegit cap llibre, bueno, tenim feina.
1: Si no heu llegit cap, teniu aquí, podria ser inclús anys, o sigui...
0: Déu-n'hi-do. Molt bé, molt bé. Doncs ens quedem amb aquestes recomanacions, plans ara que ve hi ha més temps lliure que podem aprofitar, i així amb l'excusa, no?, de que ara mateix estan d'actualitat per una cosa o per l'altra, aprofitar i posar-nos a llegir, i també, per què no, mirar sèries, que això també ens agrada molt. Doncs Ina, avui deixem aquí, t'esperem ja el mes vinent amb la darrera secció de la temporada.
1: Mare meva, com passa el temps.
0: Volant. Moltes gràcies, Nina, que vagi molt bé i fins al mes vinent.
1: Fins al mes que ve, adeu.
2: Éramos chicas de las casas del silencio, gritaba en el campo todo nuestro cuerpo.
0: Seguim avançant a la intersecció i ara anirem cap a la batalla musical, com tots els dilluns, amb el nostre company, amb el José Luis Cano. Abans, però, continuem escoltant una mica de música i en aquest cas una música, una cançó relacionada amb una pel·lícula que ens arribarà ben aviat als cinemes, que es diu Pioneres, arribarà el dia 12 a totes les sales, però ja hem conegut la seva banda sonora, la seva BCO, i una d'elles, una de les cançons, interpretada per Zahara, i es diu Marimacho.

0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Pràcticament les 6, nosaltres hem de marxar. Això sí, recordeu que a les 10 de la nit, Territori Nocturn, de nou amb aquest programa per escoltar tot el que hem repassat d'aquesta tarda aquí a la Intersecció. I demà no us podeu perdre el programa tampoc, perquè parlarem de la xerrada contra la calor, contra les onades de calor que s'ha fet al centre del casal d'avis de la gent gran centre, que també es farà dimecres al casal de la gent gran nord. També parlarem de la trobada Magic The Gathering que s'ha fet aquests dies dins dels pressupostos Més 30 Cosmos, i també del 20è aniversari, 20 anys de l'Institut Marta Mata, que també ho ha celebrat fa un parell de dies. I a més ens visitarà la Clàudia Fernández i la Xesca Oller amb noves seccions. Així que un programa supercomplet que demà us portarem aquí a la Intersecció, a Ràdio Montornès. Que passeu molt bona tarda de dilluns i fins demà a les 5.
2: Fins demà, Mireia. Adéu.
3: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
4: El cacau. Què té la xocolata que si veiem un anunci o una pel·lícula on en mengen gairebé en podem percebre l'olor i començar a salivar? Doncs pràcticament totes les seves propietats organolèptiques i els seus beneficis provenen del cacau, el que hauria de ser l'ingredient principal de la xocolata. L'origen del cacau es remunta fa milers d'anys, quan es va començar a cultivar per primera vegada per les poblacions indígenes maies i asteques. De fet, la paraula xocolata prové de dos mots en nàhuatl, de xocolàtel i de cacahuàtel, que volen dir aigua calenta i beguda amarga, que es compartia a les cerimònies religioses. El cacau també servia de moneda de comerç, d'ofrena a guerrers o es servia en festes reials. Posteriorment, a través dels colonitzadors espanyols es va introduir a la península i finalment a Europa, on la seva fama va anar en augment fins al consum aproximat actual de 4,5 milions de tones de gra de cacau al món. La llavor es troba a les beines de l'arbre del cacau, que fa una flor similar a l'orquídia salvatge. El cacau pur, en pols o les llavors esmicolades, són força calòriques i contenen greixos, fibra i proteïnes, però pocs hidrats de carboni. També és ric en vitamines del grup B, A i E, minerals com el magnesi o el ferro, i en flavonoides, antioxidants i alcaloides similars als del cafè. Per tant, és un aliment molt interessant i un potent antioxidant, estimulant, euforitzant i remineralitzant. Però compte, que no se'n pot abusar perquè és calòric. Si es pateix de gastritis és irritant i pot produir insomni o nerviosisme. Ara bé, si no es consumeix en aquests formats i s'opta per cacaus instantanis, per fer la tassa o barres de xocolata refinades i carregades de sucre i altres ingredients, es perden els beneficis per a l'organisme del cacau. Per tant, per gaudir al màxim de totes les propietats del cacau, podeu afegir-lo en pols pur, a begudes vegetals, llet o iogurts, per fer postres o salses, o també a fruita per jugar amb la marc i el dolç. Podeu consumir porcions petites de xocolata negra en barra, buscant aquelles que tinguin el percentatge de cacau més elevat, a poder ser superior al 75% de cacau, i escollir els de comerç just per evitar la desforestació, reforçar els drets humans i assegurar l'equitat dels agricultors.

0: Y todo esto nos lleva al punto de pensar en que hay que madurar, crecer y creer. Entiendo que la única opción sensata y saludable frente al caos y los imprevistos es, como te digo, como te he dicho durante estos 60 minutejos, buscar la paz. Y en eso estamos, en el viaje a ninguna parte, intentando atraer soluciones. Sí, las hay. Y si no las hay porque dependen de factores externos, pues no te sulfures. Nosotros no podremos hacer nada. Pero recuerda, siempre, siempre, siempre, que la paz es el mayor regalo. Que vivir en paz, sin preocupaciones, es la mayor bendición que nos puede pasar en la vida, por encima de la felicidad. La paz no se trata de tener una vida perfecta, sino de sentirse tranquilo y enraizado, incluso cuando la vida está llena de incertidumbres. ¡Rediséñate en paz! Y busca un lugar donde no haya problemas ni conflictos. Un lugar lleno de armonía y de paz. Mucha, mucha paz. Yo ya no pido ser feliz, pido estar en paz. Refleja la prioridad de la calma sobre el caos. La verdadera tranquilidad no es negociable y se cultiva soltando lo que no puedes cambiar. ¡Feliz tarde! ¡Y hasta la semana que viene! A ser felices, pero sobre todo, a estar en paz. Bye, bye.
1: Y acabó.
2: Ràdio Montornès.
3: Cada residu compta.
4: Cada residu compta i avui seguim parlant d'un dels residus que generem i molt a les cases, a les llars, que és la fracció orgànica, les restes de menjar, per resumir-ho així, restes de menjar i de cosetes de jardí també. Joan, vam estar parlant la setmana passada que hi havíem de tirar l'orgànica, que és, recordem, el contenidor marró. Sempre. Orgànica marró, és fàcil.
5: Sí.
4: El que no és tan fàcil és agafar l'hàbit potser de fer-ho.
5: Les dades diuen que no.
4: Les dades diuen que no, és l'assignatura pendent, ja ho vam dir, necessitem millorar, I per això estem aquí, per anar donant truquets. Potser si expliquem per què és tan important separar l'orgànica de les altres restes, dels altres residus que fem, Els ajudem una mica a tothom, i a mi també, perquè a vegades és que tu ets molt friqui, però jo no, llavors hi ha coses que dubto, Em va sorprendre, per exemple, el tema dels llumins que van a l'orgànica. Això no ho sabia, a més de les restes de menjar, que això sí que ho faig bé.
5: Molt bé.
4: Què en fem d'aquesta orgànica? És a dir, jo recullo l'orgànica a casa meva, amb una bosseta compostable, I la tiro al contenidor marró.
5: Els camions de recollida dels ajuntaments les porten fins a una planta, que és on es tracta i on es gestiona.
4: És una planta només per la fracció orgànica?
5: Exacte, exacte. Hi ha, com de la resta de fraccions, hi ha plantes per cadascuna de les fraccions especialitzades en tractar aquell tipus de residu. En el cas de l'orgànica, el que fem és, aquí a la comarca i a altres llocs de Catalunya, és aprofitar al màxim aquest residu, que, per una banda, si no es fa bé, és tan contaminant, val? Perquè és la mala gestió de l'orgànica genera gasos d'efecte hivernacle i promotors del canvi climàtic, etcètera, etcètera. Vull dir que tant que ens omplim la boca del canvi climàtic,
4: sí.
5: Doncs la primera cosa que podríem fer és separar l'orgànica.
4: Perquè, val? Deixa'm fer una falca publicitària aquí al mig. Gestionar bé els residus a cada casa és contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
5: Està clar, està clar.
4: Que de vegades, ens sembla que que no podem fer res per contribuir-hi i en petits gestos podem.
5: I no sé si per els mitjans o per què, o per la societat, ens hem centrat en el tema plàstic, les ampolles de plàstic, el
4: les
5: plàstic,
4: bosses,
5: les
4: no?
5: bosses, tot i tal, però al final l'orgànica diria que és dels residus més importants a separar. Llavors, el que fem en aquestes plantes és dos coses. Transformem aquest residu en compost, que ara t'explico, que és un adob, un fertilitzant per qualsevol terra, no? Per agricultura, i també generem energia. Vull dir que és un win-win, diguéssim, que generem energia, generem un adob i gestionem un residu.
4: És a dir, de la bosseta que de vegades ens fa tanta mandra, potser hem d'anar pensant, no, ho haig de fer, perquè d'aquí en traurem energia, d'aquí en traurem compost. El compost, a més, si no vaig equivocada, el repartim...
5: A totes les deixalleries de la comarca.
4: Gratuïtament.
5: I tant, s'hi pot anar, perquè al final és com un retorn, no? És el teu residu, la portes, i hi ha com un servei de retorn d'aquest compost i que la gent ho pugui fer servir a les seves plantes del balcó o del jardí.
4: És un cicle, no? És un cercle que tanquem una mica...
5: amb l'orgànica. Més que... és una cosa que fem, que es fa a la natura, la orgànica, a diferència dels altres residus, no? En el que fem amb ella és un cicle natural, el cicle del carboni, de que es va
4: de la peça de fruita.
5: De la peça de fruita que ens mengem, o que després cau al bosc, que cau a terra,
4: exacte,
5: es desfà, fa nutrients i torna a entrar en l'arbre. Una cosa tancada que no cal que expliquem aquí, ja ho expliquem als col·les, però que el que fem en aquestes plantes és fer-ho a nivell industrial. No? Una cosa que a la natura passaria en 6 mesos, doncs nosaltres ho podem fer en 1 o 2.
4: Què passa si no separem l'orgànica? És a dir, si a mi em fa mandra, o dic, ara jo passo, perquè, a veure, hi ha de tot, i ho tiro la resta. Per exemple, que és el contenidor gris, que seria, us en recordeu abans, jo dic abans perquè a casa meva ara tenim el plàstic, bueno, els envasos, el blau, que és el del paper, el vidre, el verd, tinc un contenidor petitó de l'orgànica, perquè la trec cada dia, i després hi ha la resta, que és on va la resta de coses. Si jo llenço l'orgànica a la resta de coses, què passa? Molt ràpid, que ens queda un minut.
5: Doncs que se'n va per una altra via, un altre centre de tractament que aquí a la comarca ho gestionem molt bé, però si no estiguéssim aquí i estiguéssim en algun altre lloc, el que acabaria passant és que aquesta orgànica generaria uns gasos, es podria, i generant CO2.
4: Per tant, consell d'avui, vinga, a separar l'orgànica.
5: L'orgànica al marró.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí. A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
3: Moments d'òpera.
4: Benvinguts una setmana més. Sempre és un bon moment per deixar-nos endur pel bon humor que ens proposa sempre Rossini. Avui, l'italiana in Algeri.
3: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
4: L'italiana in Algeri és una òpera bufa, una òpera còmica, dividida en dos actes, amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià d'Angelo Anelli. Es tracta, però, d'un llibret ja utilitzat anteriorment pel compositor Luigi Mosca, concretament l'any 1808. La seva estrena, l'estrena de la versió de Rossini, va ser al Teatre San Benedetto de Venècia un 22 de maig del 1813. A Catalunya va estrenar-se al Teatre de la Santa Creu de Barcelona el 29 d'agost del 1815. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, Isabella està enamorada de Lindoro, de manera que anulleja un vaixell per tal de rescatar-lo. Paper per contral o mezzo-soprano amb bons greus i una bona agilitat en el cant, requisits bàsics per qualsevol heroïna rossiniana, més en el terreny de l'òpera còmica. Lindoro és un jove promès amb Isabella, que està presoner a Alger. Paper per tenor lleuger o líric lleuger de gran exigència. Mustafà és el bei, o el comandant civil, d'Alger. És tirànic, però absurd, i està casat amb Elvira, però enamorat d'Isabella. Paper per baix còmic. Taddeo és un vell ximple, enamorat patèticament d'Isabella, paper aquest per baríton o baix. Elvira és l'esposa del bei, que, malgrat les seves infidelitats, segueix enamorada del seu marit. Paper per soprano lleugera. I Halley és el cap de la guàrdia del vell i cap dels seus pirates, paper aquest per tercer baix còmic, amb presència, en aquest cas, més limitada. El cor masculí també hi té una presència prou rellevant, com podrem apreciar al llarg del programa d'avui. Després d'encertar-la amb l'òpera seriosa Tancredi, Rossini torna a encertar-la, en aquest cas, amb una òpera còmica, un títol en el que repeteix, no sense cap mena de dubte, a propòsit, la història del rapte en el serrall de Mozart, però en aquest cas, amb situacions canviades. És una dona la que es decideix a salvar intrèpidament el seu xicot, que en aquest cas és presoner al G. Es considera que amb aquesta obra Rossini va voler homenatjar a qui sempre va ser un referent per a ell, el gran Wolfgang Amadeus Mozart. Però aquest argument, d'aquestes característiques, perquè pogués passar l'aprovació de la censura de l'època, cal recordar que va ser escrita i estrenada a primeries del segle XIX, el primer requisit era que Isabella no viatgés sola. Hauria de portar un acompanyant masculí perquè garantís la seva integritat, encara que per evitar lectures malicioses respecte a aquesta companyia, el llibret deixa ben clar que es tracta d'un vell força patètic i sense cap accent de seducció per la jove. Les armes d'Isabella són les que l'òpera còmica atribuiria convencionalment a les dones, per tant, astúcia, encants, malícia i habilitats per l'engany. Només arribar a Alger, la italiana domina el temible, però en realitat infeliç vell d'Argel, un personatge que, segons la seva pròpia cort, ha passat de flagell de les dones i de Leone a Asino, és a dir, de lleó a asa. Rossini va buidar en aquesta òpera el sac de la seva inventiva. Els seus brillants concertants són diferents a tot el que s'havia vist fins aleshores, començant pel primer, en el que hi participen Elvira, Zulma, Halley i Mustafà, i seguint amb el trepidant final de l'acte primer, el septet de les onomatopeies, en el que tots expressen els sorolls que senten al seu cap com a exemple del seu atribolament. Rossini va compondre l'italiana Algeri quan tenia 21 anys i uns mesos després d'haver estrenat l'òpera seriosa Tancredi. Asseguren que l'òpera la va compondre en tan sols un mes. Alguna font creu que fins i tot en menys dies, i el mateix Rossini havia dit que en només 18 dies. Sigui veritat o no, el que sí que és cert és que va ser un èxit notable, tot i que hi introduiria canvis progressius per a les actuacions posteriors a Venècia, Milà i Nàpols durant els següents 2 anys. L'òpera és notable per la barreja que fa Rossini dels estils de l'òpera seriosa i l'òpera còmica. Per tant, anem a endinsar-nos i anem a conèixer l'argument i els moments musicals, que no són pocs més rellevants, d'aquesta fantàstica l'italiana in Algeri de Rossini, situant-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici de l'Italien en Algeri, de Rossini, esclar, el vell d'Alger, Mustafà, s'ha cansat de la seva esposa, Elvira, que diu tan sols sap lamentar-se de la falta d'amor del seu marit. Hali, cap dels pirates, li assegura que està a punt de ser repudiada per ell. Zulma, la seva criada, intenta consolar-la. El vell ja no l'aguanta. Quan Elvira intenta defensar-se, l'antipàtic personatge assegura que té el timpat trencat de tant escoltar-la. Són, en aquest concertant, Hali, el baix Alfredo Mariotti, Elvira, la soprano Norma Palacio Rossi, Zulma, la mezzo Gigiola Caputi, Mustafà, el baix Sesto Bruscantini i, esclar, la intervenció del cor, tots dirigits l'any 79 per Gary Bertini amb l'Staatskapelle de Dresden.

Després d'aquesta escena, tots es retiren, excepte Hali i Mustafa. Aquest darrer ordena al cap dels pirates que li porti a una italiana, ja que, ha escoltat, són dones excepcionals. De fet, les excuses no serveixen per Mustafa, ja que, si no li porta una dona abans d'una setmana, Hali serà empalat viu. Un argument, per tant, incontestable. Aleshores, Mustafa crida el seu criat italià, l'Indoro, que està dolgut per l'absència de la seva estimada Isabella. És la cavatina, per tant, l'escena de presentació de l'Indoro, languir per una vela, canta el tenor peruà, i una de les millors veus rossinianes de la història, Juan Diego Flores.

0: El vell Mustafà, en veure l'Indoro tan trist i per treure's a la seva dona del damunt, li ofereix una dona preciosa que farà les seves delícies. De fet, no és altra que Elvira, la dona del vell. L'Indoro, que té parella a Itàlia, no vol casar-se amb ella, però Mustafà insisteix i li ofereix la possibilitat de tornar a Itàlia amb Elvira, de manera que el jove acaba acceptant només per poder tornar a la pàtria i retrobar-se així amb la seva estimada Isabella. Són el tenor Juan Diego Flores com a l'Indoro i el baix Nicola Olivieri com a Mustafà.
1: Si inclinasse a prender moglie, ci vorrebbero tante cose. Si inclinasse a prender moglie, ci vorrebbero tante cose.

Després d'aquesta divertida escena, hem de situar-nos a la costa on ha naufragat el vaixell d'Isabel, enamorada de l'Indoro. La jove i vella italiana ha decidit rescatar-lo amb les seves armes, la sugestió, la bellesa i, esclar, l'astúcia. Però per no viatjar sola, com ja hem comentat abans, va acompanyada del vell Tadeo, que està enamorat d'ella però que Isabella toreja amb molta gràcia. Amb tot, Isabella es lamenta de la crua sort que ha patit, tot i això se sent forta per superar totes les adversitats, ja que sap per experiència que pot controlar els homes, fins i tot a homes tan durs com Mustafà. Canta la grandiosa mezzo-soprano Teresa Berganza, dirigida per Alexander Gibson amb l'Orquestra Simfònica de Londres.

Quan el vell Tadeo i la jove Isabella són capturats, per evitar ser separats, decideixen fer veure que són neboda i oncle. Abans, però, es discuteixen, ja que ell insisteix en intentar seduir la jove mentre ella el troba directament repulsiu. Això sí, decideixen que per seguir junts el millor que poden fer, com hem comentat, és fingir que són oncle i neboda. El rol d'Isabella l'interpreta ara Marilyn Horne, ni més ni menys, mentre que el paper de Tadeo va a càrrec de Domenico Trimarchi.

Arriben ara els presoners de la cort del vell, que té la reputació de ser un home temible, però en veure Isabella perd els papers. Ho fa en una divertida escena que interpreta Samuel Ramy.

Com sentíem, Mustafà, el poderós vell d'Argel, en veure l'italiana, passa a ser un babau del que Isabella obté tot el que desitja. En aquell moment, entren per acomiadar-se Elvira, és a dir, la dona de Mustafà, que encara ploriqueja, i també ho fa Lindoro i Zulma. I és el moment en què Lindoro i Isabella coincideixen al palau. En veure's, els dos enamorats queden congelats i tota la cort se sorprèn. Isabella, prenent una ràpida decisió, obliga el vell a quedar-se amb la seva esposa. Quan ella li pregunta qui és aquella dona que té al seu davant, referint-se a Elvira, ell, el Mustafà, li diu que fins aquell moment era la seva dona, però que haurà de casar-se amb el seu esclau, Lindoro. Isabella afirma que aquestes costums bàrbares no es poden tolerar i pren com a esclau personal a Lindoro. La sorpresa deixa tots els presents bocabadats, com si tinguessin un soroll infernal al cap, ja que no entenen que una dona, que en definitiva és la presonera del vell, acabi donant-li ordres amb ell. Exemplifiquen aquesta situació narrant els sorolls que senten al cap de tan atordits com se senten. És aquesta una escena llegendària, una efectiva composició còmica i onomatopeica, que és el final de l'acte primer de l'italiana en Algeri de Rossini, on hi apareixen les veus d'Elvira, Kathleen Battle, Zulma, Clara Fotti, Lindoro, Ernesto Palacio, Isabella, Marilyn Horn, Mustafà, Samuel Rami, Halley, Nicola Zaccaria, Taddeo, Domenico Trimarchi i el cor, tots dirigits per Claudio Scimone.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera a l'inici del segon acte de l'italiana In Algeri de Rossini. Mustafà vol una entrevista en solitari amb Isabella per aconseguir la crida a Taddeo, el fals oncle de la jove, i l'anomena Caimacan, un fals càrrec que Mustafà assegura és un equivalent a un lloc tinent. Li posen l'uniforme i el cor d'eunucs crida «Visca el gran Caimacan, protector del musulmà». Per la seva banda, Isabella organitza una reunió amb Mustafà, però fa assistir a l'Indoro, que serveix el cafè a Taddeo, el nou Caimacan, i a sobre fa entrar a Elvira. El vell s'enfada i Isabella se n'adona que ha d'anar amb més compte. L'Indoro, sabent la intel·ligència de la seva estimada Isabella, reflexiona i conclou que, en efecte, la vella italiana se sortirà amb la seva i podran gaudir de la seva felicitat. És una escena que habitualment se suprimeix, però val la pena escoltar-la si la interpreta el tenor peruà Juan Diego Flores.

però, per la seva banda, abans de la reunió organitzada per Mustafa, Isabella es vesteix i es maquilla pel seu enamorat, ja que sap que l'Indoro estarà allà servint-li el cafè. Canta per lui que adoro, per ell que adoro, en la veu, en aquest cas, de Marilyn Horne.

0: que es que sentíem era Mustafà en la veu de Samuel Rami, Lindoro Ernesto Palacio, mentre que, com comentàvem, Isabella era la mezzo, Marilyn Horne en aquesta gravació en estat pur de la seva vocalitat de l'any 1980. Malgrat que Mustafà vol prendre cafè a soles amb Isabella, ella ha convidat a Déu i fins i tot a Elvira, ja que ha tramat un pla per recuperar Lindoro, que està servint el cafè, i alhora fer que Mustafà torni amb la seva dona Elvira. Durant la trobada, Mustafà explica que ha anomenat el seu fals oncle, Caimacan, i ella li ho agraeix. Lindoro no vol marxar per més que el vell es tornudi al seu damunt amb l'objectiu que marxi. El mateix pensa el vell Tadeo. D'allà no es mou ningú, però el vell, Mustafà, comença a adonar-se que li volen prendre el pèl. Però Hali, el cap de la guàrdia del vell, tot i que Mustafà no vol escoltar-lo, l'adverteix que les dones italianes coneixen l'art de fer-se estimar, tal com estan explicant ara mateix de fons. Decideixen aleshores celebrar una festa en honor a Mustafà i anomenar-lo membre de l'ordre dels Papatacci, que en italià es podia traduir com menja i calla. L'objectiu és emborratxar la guàrdia, reunir a tots els italians presos a la cort del vell i fugir en un vaixell que els està esperant. Tadeo i Lindoro anuncien a Mustafà el seu nomenament en el graciós i rítmic trio Papatacci, mentre Isabella anima els italians prometent-los que ben aviat tornaran a casa. Finalment se serveix pasta i Tadeo li ensenya a Mustafà com s'ha de comportar un papatacci. Menjar, callar i no pensar en res més. Mustafà obeeix i els italians aprofiten per pujar al vaixell. El propi Tadeo s'ha de resignar en entendre que Lindoro és el xicot d'Isabella i aleshores pujar al vaixell. Elvira, Zulma i Hali intenten advertir a Mustafà de la fugida dels italians, però Mustafà està immers en el seu paper de papatacci, per tant es limita a menjar i callar. Quan finalment se n'adona de l'engany, es resigna a tornar amb la seva dona Elvira, que diu almenys no és tan enganyosa ni astuta com les italianes. I així és com acaba aquesta òpera, L'italiana in Algeri, de Rossini. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada un balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
4: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia a tots i a totes i benvingudes un dia més a les mañanes de Ràdio Montornès. Estrenem el mes de juny i ho fem amb una veu una miqueta diferent. Avui no està amb nosaltres com tots els matins la Núria Catxan, ha estat de viatge, està tot bé. Una abraçada des d'aquí. Així que avui, qui us acompanyarà en aquest matí de dilluns, soc jo mateixa, la Maria Toledo, i això sí, a la part tècnica no hi falta el nostre company, el Miquel Zafra. Molt bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Mireia. Què tal? Com estàs?
1: Doncs molt bé, aquí recuperant-me del cap de setmana, amb una miqueta de son, és dilluns, és normal. No sé tu com t'ha anat aquest cap de setmana.
2: Doncs molt bé, una mica més intens que altres caps de setmana.
1: Sí?
2: Sí. Acabant mes de maig i ja hem començat aquest mes de juny.
1: A mi m'ha costat posar la data avui, eh?
2: Dia 1.
1: Dia 1 de juny, que no sé, se m'ha fet com... Se m'ha encès com el botonet de l'estiu així d'immediat. O sigui, que un juny ja està.
2: Encara queden uns dies per canviar d'estació,
1: sí.
2: Però sí que és veritat que aquesta darrera setmana hem viscut amb aquestes temperatures i el que ens queda, de totes maneres, sembla que aquest final de setmana, aquesta setmana que estem iniciant...
1: Sí.
2: Avui sembla ser que ve canvi de temps.
1: He vist que plourà una miqueta.
2: De pluja. Sí, sí.
1: Jo crec que ens fa falta, no sé si us heu adonat, però que portem un parell de tardes amb no sé si és pols, núvol, contaminació que hi ha a l'atmosfera, que dic jo, necessitem que plogui una mica, no?
2: Doncs sí, necessitem que plogui,
1: que
2: sí, sí. Que es refresqui una mica i que aquestes temperatures, que sabem que vindran, que tornaran aquestes
1: sí.
2: temperatures tòrrides que hem tingut, no? Aquests dies, bueno, esperem que refresqui una mica i que ens doni una miqueta de...
1: Esperem.
2: No?
1: Esperem,
2: de marge
1: esperem.
2: Per poder preparar-nos per l'estiu.
1: Bueno, jo crec que
2: una
1: ja...
2: Una mica de tregua, necessitem una tregua.
1: Ha sigut teràpia de xoc, això, de preparar-nos per l'estiu.
2: Sí, sí, sí.
1: Ens és igual, ja està, ja ha arribat. Bueno, doncs avui estrenem el mes de juny aquí a les mañanes amb un programa, com sempre, fins a les 12 del migdia, a 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a la TDT, a l'aplicació, a tot arreu. I si no, doncs si sou més nocturns, que ara com que ve molt de gust aquest aire que entra per la nit, doncs podeu tornar a escoltar el programa a la nit a partir de la 1 de la matinada i fins les 3 per tornar a escoltar tot el que portem avui. I si us sembla, comencem com sempre repassant els dies que es commemoren avui, dia 1 de juny, que el tenim ben preparadet, com el dia de les mares i dels pares. Jo no sabia que també teníem un dia conjunt. Ja tenim el dia de la mare, tenim el dia del pare. Doncs l'1 de juny a l'Assemblea General de les Nacions Unides va decretar que seria el Dia Mundial de Pares i Mares. Bueno, és per commemorar la tasca que fan, que no és petita, cada dia cuidant dels seus fills i les filles. Però avui també és el Dia Mundial dels Esculls per conscienciar la població sobre els riscos que afronten aquests ecosistemes marins a causa de factors com l'escalfament dels oceans i dels mars, que ja estem veient últimament, precisament aquesta setmana, no? Com estan pujant també molt la temperatura, però també la pesca i la contaminació. La veritat és que hi ha dies per tots, eh? Com per exemple el Dia de la Llet, que se celebra també avui, una data també que va sorgir des de l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació. Bé, doncs, per tractar qüestions relacionades amb aquest sector i també per incentivar el consum de llet a tot el món. Jo no sóc gaire fan, ja fa molts anys que llet no bec, però cada cop senta pitjor a la gent, eh? No sé què està passant, però alguna cosa estranya. I a tu, Miquel, a tu què fer amb llet?
2: No, ja fa temps també que jo no prengui llet, sí.
1: Bueno, és que les panxes a vegades es ressenteixen una mica, eh?
2: Sí, aquestes
1: coses... Ja no parlaré de la indústria, ja me muerdo la lengua.
2: No, no,
1: però...
2: no, el tema... Hi ha molts intolerants a la lactosa, no?,
1: sí.
2: Per exemple, i, bueno, doncs...
1: Bueno,
2: la llet és el producte que conté més lactosa,
1: sí.
2: No?
1: Tenim el dia de la pizza, el dia de l'hamburguesa, doncs avui és el dia de la llet. Tenim dies per tots. I bé, també avui hi ha molta gent que celebra el seu sant. A veure si tu coneixes algú, algun Íñigo, aquest potser en coneixem algú, Senyora de la Luz o Luz i Sant Justino. Totes aquestes persones celebren el seu sant avui i la resta de Géminis que compleixin anys avui doncs, també estan molt de celebració avui dia 1 de juny. Bé, doncs hem fet tot un repàs així al panorama general i avui tenim, la veritat és que moltes coses de les que parla en aquest matí, Miquel, Les repassem?
2: Sí. Sí, sí, les repassem, sí, sí.
1: Doncs avui començarem parlant de l'actualitat de Montornès. Se m'han quedat moltes coses pendents, però podríem estar fins les dues parlant aquí.
2: Sempre hi ha molta activitat a Montornès.
1: Sempre, sempre, moltíssima, eh? Hi ha molta gent que diu que no passa res al poble. Jo aquesta gent no l'entenc. La cosa és que han passat
2: que
1: moltíssimes
2: no?
1: coses. Clar, que es vinguin un dia aquí a Ràdio
2: Montornès. Facin ruta amb la Mireia o amb José Luis.
1: Exacte, i veureu la de coses que passen. La qüestió és que avui hem triat parlar de la resta, l'anirem repassant durant la setmana, no us penseu, però avui, com a fets més destacables, portem la festa de la Rosa del PSC, que és la segona edició que es fa des del Partit dels Socialistes de Montornès, i també del punt informatiu sobre el tabac que s'ha posat en els darrers dies a Montornès, ja que ahir es va commemorar el Dia Mundial Sense Tabac, dia 31 de maig. Després també tindrem els nostres col·laboradors i col·laboradores habituals de les mañanes. Tindrem a la Bet Quadrades, que avui ens proposa un menú. Ja no només és un plat, sinó diferents plats que podem fer a casa. I a més, com ben fresquets i lleugers per menjar aquests dies que fa calor, com uns bocaditos cruixents de pollastre amb l'air fryer. Tu tens air fryer, Miquel?
2: No. No,
1: jo la tinc, jo la tinc.
2: Sí? Funciona bé o què?
1: Sí, et salva de molt, eh? Sempre està allà per qualsevol ocasió, mai falla l'air fryer.
2: I què és el que més fas en aquest aparell?
1: Doncs mira...
2: Patates fregides...
1: També en faig, o de moniato, que queden molt bones, també. Si no, l'escalivada, també, com tot encendre el forn, com només menjo jo a casa, doncs compro una albergínia, un pebrot així més petit, i ho faig allà, també, una mica de ceba.
2: Sí?
1: Sí, molt bé, molt bé. O escalfar qualsevol cosa que t'hagi sobrat del dia anterior, i després li dones un cop i queda molt millor que el microones. Això també ho haig de dir. Però es fan postres i de
2: jo
1: tot, eh?
2: Jo tampoc tinc microones.
1: Tampoc?
2: No.
1: Perquè et fan coses la radiació o què?
2: No m'agrada, no m'han agradat mai. No m'ha agradat mai, no. No en tinc.
1: Jo, la veritat és que cada dia l'utilitzo.
2: Sí?
1: Costums
2: molt
1: que
2: bé,
1: té la gent.
2: Sí.
1: Bueno, si teniu el fryer, podeu fer aquests bocaditos que us deia. I després també portarà un gazpacho de remolatxa amb amanida de col lombarda i formatge feta. Vull dir que un menú fresquet, fresquet, per aquests dies de calor. I també ja passarem a les 11. Avui no faltarà la secció de l'Àlex Suárez, aquesta secció de True Crime que anem tenint periòdicament. Avui coneixerem la història del Dennis Rader, que va ser un assassí en sèrie que encara és viu, ja té 81 anys, això sí, està a la presó, i en total va assassinar 10 persones. Déu-n'hi-do, avui coneixerem aquesta història tan túrbia de la mà de l'Àlex Suárez. I com tots els dilluns, Miquel, també et cedrem una miqueta al micro... I avui ens portes una nova entrevista musical.
2: Doncs sí, parlarem amb el Carlos Maestro, que té temes molt xulos, eh?
1: Sí?
2: Sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. Haurem d'esperar això al final del programa, eh? No serà l'últim,
2: però... Bueno, escolta'm, si vols obrir una mica de boca, mira, et poso
1: Vinga,
2: un dels seus singles, Eco.
1: Home.

0: Doncs com temes com aquest,
1: Ego,
0: sona molt bé, sí, sí, Carlos, el Carlos està fet un maestro, la veritat, és que a veure si té molta sort amb aquest Ego, un treball discogràfic que encara està per veure la llum, sortirà més o menys cap a octubre,
1: molt
0: a la tardor,
1: bé.
0: Però ja ens ha presentat els primers singles.
1: Això t'anava a dir, un avançament, no?
0: Sí, sí, tenim tres temes que escoltarem al llarg del matí d'avui.
1: Perfecte, doncs si us ha agradat, ja sabeu que us heu d'esperar passades les 11, dos quarts de 12 per poder escoltar aquesta conversa de Carlos Maestre amb Miquel Zafra. Doncs això és tot el que tenim per avui, eh? No us moveu, que nosaltres ja comencem.
0: Has triat cançó també per començar.
1: També, jo també.
0: Vas al concert a Madrid?
1: No, a cap dels 10 concerts.
0: 10 o 11 fa?
1: Ai, doncs jo vaig escoltar 10, però
0: sí,
1: no
0: probable,
1: sé, sé que eren
0: sí,
1: moltíssims.
0: Quants, sí.
1: Que vam estar comptant a casa 64.000 persones cada dia que van veure Bad Bunny, també ha passat per Barcelona. Nosaltres no vam aconseguir entrades. És veritat que jo en el moment tampoc vaig ficar com molt d'impetu. Després m'he arrepentit una mica, però bé, no passa res. Ja tinc les entrades per veure Karol G, així que m'he tret una mica l'espineta. Però sí, he triat aquesta cançó de Bad Bunny per començar el matí amb energia, que és dilluns, ho necessitem.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Continuem a les mañanes i anem a la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Bon dia, Noelia García.
1: Bon dia. Avui dilluns comença la setmana amb temperatures més baixes. Els termòmetres marcaran màximes de 31 graus a Vic, 30 a Manresa i a Sabadell, 29 graus a Igualada, 28 a Barcelona, 27 graus a Mataró i 26 a Vilanova i la Geltrú. Durant els pròxims dies continuaran baixant les temperatures de forma progressiva. Avui serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat. Durant la tarda al Prepirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
0: Moltes gràcies i fins demà. I pel que fa a la farmàcia de guàrdia, avui a Montornès tenim la farmàcia Nord al carrer de Federico García Lorca, al número 34. Recordeu, però, que si teniu alguna emergència heu de trucar al 112 o bé a la policia local al 935 72

0: 11:10.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
3: Comercial Solar.
4: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
3: Comercial Solar.
4: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
3: Comercial Solar.
4: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
3: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Anem a repassar una miqueta l'actualitat de Montornès. Us porto tres titulars de tot allò que està passant. I és que avui a 11:45 del matí tenim una xerrada molt interessant, esteu a temps d'anar-hi, sobre la prevenció davant de les onades de calor al Casal de la Gent Gran Centre. Hi trobarem a la nutricionista del Centre d'Atenció Primària de Montornès, la Clara Egea, i també la referent de benestar emocional i comunitari, l'Elisabet Mekalif, que compartiran un seguit de recomanacions per minimitzar els riscos tant al carrer com a casa i també durant el dia i la nit. Si sou de Montornès Nord, us va millor un altre dia, que sapigueu que dimecres a la mateixa hora, a 11:45, la xerrada es repetirà al Casal de la Gent Gran Nord. Continuem parlant de les obres que tenim a Montornès, en les obres concretament de millora de seguretat de la BB-5001 que està duent a terme la Diputació de Barcelona. Els treballs iniciats al mes de febrer s'han desenvolupat a diversos punts i s'han fet reformes de la cruïlla de l'Avinguda de Barcelona amb el carrer de Villanueva de Nicaragua, on s'ha creat un pas de vianants a l'altura de la parada d'autobús del davant de l'Institut Vinyes Velles. També el que s'ha renovat és la rotonda entre les avingudes de la Mare de Déu de Montserrat, de Barcelona i de l'11 de setembre, que s'ha refet la seva totalitat aquesta rotonda i s'ha instal·lat un pas elevat a la confluència entre la BB-5001, que recordem que és la 11 de setembre, i el carrer de Sant Lluís. També s'està millorant la semaforització a la intersecció amb l'Avinguda de la Llibertat. En conjunt, els treballs tenen un cost de més de 408.000 euros, dels quals la Diputació de Barcelona n'assumeix gairebé 390.000 i la resta l'Ajuntament. I acabem parlant de les colònies de l'Esplai Panda, perquè ja és obert el termini d'inscripcions. Les persones que ja siguin usuàries les poden formalitzar fins dissabte en línia al web montornès.cat/colònies. En cas de tenir algun dubte, podeu enviar un correu electrònic a esplaipanda@gmail.com. Pel que fa als infants i joves que no són usuaris de l'Esplai, també es poden inscriure, però serà del 22 al 29 de juny. Les colònies, recordem, s'adrecen a infants i joves des d'ahir 5 fins a quart d'ESO i tindran lloc la setmana del 2 al 9 d'agost a la Casa Can Freu, a Vilobí d'Onyar, a Girona. I allà tindran tallers, jocs i excursions.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: Radio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Radio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.
2: Estàs escoltant
4: Radio Montornès 91.2

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Continuem amb l'actualitat del poble i parlem ara de la festa de la Rosa del Partit dels Socialistes, que s'ha celebrat aquest dissabte i que ha comptat amb una setantena de persones. La trobada, igual que l'any passat, s'ha celebrat a Can Xarracan, tot i que aquest cop han canviat el format i s'ha fet al vespre. La festa ha comptat amb la presència i les intervencions d'Andrea Canelo, diputada al Congrés, i Noa Monràs, directora general de Drets Humans i Lluita contra els Discursos d'Odi de la Generalitat. Del grup municipal també hi van intervenir la portaveu Eva Díaz i el regidor Marcel Collado. Díaz ha afirmat que aquestes trobades són necessàries per retrobar-se amb la militància i compartir les inquietuds.
2: Per nosaltres aquest és un dia molt especial perquè és el retrobament amb tots els amics, amb la nostra gent, i ara és veritat que en l'època que estem doncs ho necessitàvem i necessitem aquest recolzament i aquesta calor dels companys. I podem parlar de les coses que ens preocupen, que és el que ens agrada fer als socialistes, no? Escoltar i parlar a la gent d'allò que els preocupa.
1: La portaveu del partit a Montornès ha declarat que es tornarà a presentar com a candidat a les eleccions de l'any vinent.
2: La setmana pròxima probablement escollirem candidat o candidata. Jo aquí ni confirmo ni desmiento perquè, clar, això és una qüestió dintre del nostre partit, això sempre a l'última veu la té la militància. Jo em presentaré i si continuen confiant en mi, doncs fantàstic, però la paraula la tenen ells.
1: Com dèiem, la Festa de la Rosa també va comptar amb la presència de Noa Monràs, directora general dels Drets Humans i Lluita contra els Discursos d'Odi de la Generalitat. Ella ha informat que s'està redactant un pacte nacional contra els discursos d'odi, un document pioner a Europa.
3: Ara estem detectant un augment dels discursos d'odi a totes les xarxes socials, sobretot en l'espai dels joves. Ara mateix estem redactant el futur pacte nacional contra els discursos d'odi a la Generalitat, que serem la primera regió a tota Europa en tenir un pacte d'aquestes característiques, que el que farà és blindar, no?, una mica la protecció dels joves, i no tan joves també, perquè molta persona adulta també està rebent discursos d'odi, i ara també començarem la monitorització dels discursos d'odi a les plataformes en català i en castellà.
1: D'altra banda, la diputada del Congrés, Andrea Canelo, que a més és de Granollers, ha opinat que a Montornès hi ha oportunitats de fer una bona feina des del PSC.
4: Jo crec que a Montornès hi ha molta feina a fer, però també hi ha oportunitats. És a dir, a Montornès hi ha un bon equip, hi ha gent treballadora, gent compromesa, i crec que en un municipi on hi ha governant un partit d'esquerra, doncs és molt fàcil, més fàcil que altres llocs, trobar punts de trobada. I per tant, veig oportunitats en aquest municipi, i crec que l'equip del PSC pot arribar a fer grans coses en aquest municipi.
1: Pel que fa a la situació actual del partit, Canelo ha valorat que s'està treballant molt des del Congrés dels Diputats en matèria legislativa. I heu qualificat d'operació mediàtica i judicial les acusacions que estan rebent.
4: Estem en un moment difícil, és evident, però també és veritat que nosaltres estem treballant moltíssim. Al Congrés portem més de 150 lleis aprovades en el que portem de legislatura. Per tant, aquell mantra que a vegades alguns, especialment des de la dreta, fan veure, que és que nosaltres no estem governant, això és absolutament fals. Estem governant i molt, estem legislant i molt. El Congrés dels Diputats està actiu i està funcionant. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo estic molt satisfeta de formar part del Congrés dels Diputats. És evident que hi ha una, diguem-ne, operació mediàtica, m'atreviria a dir també judicial, per anar contra algunes persones. Ja veurem si aquestes persones finalment acaben o no acaben tenint, en fi, allò del que se'ls acusa. En tot cas, és veritat que estan anant a saco, si m'ho permets dir d'una forma més informal, contra alguns i no contra d'altres. Per tant, aquí veig claríssimament una voluntat d'anar darrere d'alguns, perquè evidentment ens estem transformant, estem aconseguint drets per les persones, i hi ha gent que això li suposa perdre uns privilegis i per tant que no els encaixa amb la seva manera de fer i de ser.
1: La segona festa de la Rosa de Montornès, celebrada dissabte, va acabar amb una fideuada popular.
0: Les mañanas de Radio Montornès.
5: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
5: A la butxaca.
8: A la butxaca.
9: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
10: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Hola, amb la policia?
2: Digue'm.
1: M'han robat, m'han robat!
2: Què t'han robat?
3: M'han robat el cor.
4: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
5: El meu ja me l'has robat, Mireia.
6: I m'he posat a pensar en tu.
7: A Ràdio Montornès, la Intersecció.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: I us sona aquesta veu a tu, Miquel? Et sona?
1: Em sona, però em sorprèn, eh?
0: A que sí?
1: Sí.
0: Doncs és Bruno Mars cantant en espanyol. És que no s'està de res aquest home, eh?
1: Molt bé.
0: És un artista i per això volia portar-vos la cançó, perquè sabia que molts i moltes no sabríeu que havia tret cançó en espanyol. I la veritat és que canta molt bé, eh?
1: O sigui, i una versió més romàntica, eh? Del que ens té acostumat.
0: Totalment. És el moment de posar-nos romàntics, Miquel, en aquest matí de dilluns, escoltant lo Arriesgo Todo de Bruno Mars.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Continuem amb una altra notícia. Hem parlat de la festa de la Rosa i ara del Dia Mundial Sense Tabac, que es va commemorar ahir. Per aquest motiu, dins de la programació d'activitats al Dia d'Acció per la Salut de les Dones, el Centre d'Atenció Primària de Montornès i del Servei de Prevenció en Drogues i Pantalles de la Mancomunitat del Galzeran, el Crític, va posar un punt informatiu divendres a la plaça de Pau Picasso. A la paradeta, les persones assistents van rebre pautes per ajudar a deixar de fumar i es van informar sobre els riscos que tant el tabac com els vapers tenen. La infermera i adjunta de direcció del CAP, Núria Salaric, va declarar que la incidència de consum de tabac a Montornès és més alta que la del promig català. No obstant, va recordar que els efectes, un cop ho deixes, es poden revertir.
4: Quan fumes una cigarreta, la tensió puja, la freqüència cardíaca puja. Aquests paràmetres es normalitzen quan ha passat mitja hora o una hora després de fumar-te la cigarreta i a partir d'aquí podríem anar parlant d'un cronograma de totes aquelles d'aquells paràmetres biològics que van millorant a mesura que augmenta les hores, els dies, els mesos i els anys d'abstinència. Amb molts anys d'abstinència, el risc cardiovascular s'equipara a un no fumador, per exemple.
3: A motiu de la Setmana Sense Fum i el Dia Mundial Sense Tabac, també s'ha posat en marxa el concurs de dibuixos Inhalar la Vida a les escoles del poble. Aquest divendres tindrà lloc l'entrega de premis. Salaric va remarcar la importància de fomentar precisament els bons hàbits des de petits i petites.
4: És molt important de fer l'activitat preventiva de cara als infants, de que vegin que això és un hàbit nociu, de que entenguin que un vaper té el mateix risc que pugui tindre una cigarreta, llavors s'ha de treballar ja amb els nanos. Llavors és una campanya que fem, jo diria que cada any, que no ens hem saltat cap, amb les escoles de primària d'aquí a Montornès, que es fa un concurs de dibuixos amb el context del Dia Mundial Sense Fum. Aquests dibuixos, que els fem a Montmeló i a Montornès, es pengen a dins del centre de salut, amb unes bústies on la gent pot fer votació de quin és el dibuix que més els agrada. Llavors, avui al migdia, la referent de tabac de l'equip, que és la Marga Caballero, una persona de la biblioteca i un administratiu del centre de salut faran de jurat per decidir quin és el dibuix guanyador. I la biblioteca, molt amablement, el divendres que ve farem entrega al dibuix guanyador d'un petit lot de llibres. Llavors els agraïm molt la col·laboració a l'Ajuntament i a la Biblioteca perquè sempre estan a tope amb nosaltres i és molt agraït.
3: Al punt informatiu també va ser present Esther Angelats i Mariona Martínez, del Crític, per centrar la informació en els vapers i els seus riscos. Les escoltem.
5: La percepció del risc, no?, amb el tema dels vapers, veiem que és bastant baixa, no sé si per falta d'informació, que també perquè al final, no?, doncs és una substància que ha sortit fa molt poc i que per tant tampoc tenim estudis a llarg termini, no?, però sí que comencem a veure les primeres conseqüències, no?, i també aquesta desconeixença del que realment porta el líquid del vaper és el que porta la majoria de persones a pensar, bueno, si això és rosa i té aquest sabor a xutxa, és algo que no pot ser perjudicial. Per això no és tan necessària, sobretot, aquesta informació.
6: També hi ha un punt de que és molt més accessible, no? És a dir, abans, bueno, el tabac tu l'has d'anar comprant un estanc, no? Hi ha tota una legislació, no?, tota una normativa que cada vegada ha sigut, doncs, no?, més a nivell general, però amb els vapers està costant una mica, perquè fins fa poc, bueno, i encara et pots trobar vapers en botigues de barri, no?, en bazars, i a més es poden comprar per internet.
7: Això
6: és un altre hàndicap. Els nivells de nicotina, per molt que estiguin estipulats, a vegades costa molt saber, vale, és de 12, és de 15, és de 8, què vol dir això exactament? No és com una calada d'un cigarro, que potser tothom tenia, però això és molt incert, no?, el com t'està afectant.
3: Pel que fa als efectes que poden tenir sobre el vaper, Martínez va afirmar que sí són perjudicials per la salut.
5: També estàs fent una combustió, afecta tot el sistema respiratori, però sí que és veritat, no?, que igual que amb el tabac ens va passar que estava supernormalitzat, es fumava tot arreu i fins que no vam començar a veure aquestes repercussions reals, no?, en una persona fumadora i no fumadora, no vam començar també a legislar, no? Al voltant d'això, doncs amb el vàper ens falta aquest recorregut una mica més ampli per poder, no, tenir estudis amb coherència de realment a llarg termini què és el que passa. Però sí que comencem a veure primeres afectacions, no, a nivell pulmonar, els líquids que porten moltes vegades també el que fan és taponar, per tant, bueno, no, això pot afectar. L'altre dia escoltava un cirurgià que deia que en obrir persones joves que tenien un consum de vàper es trobava amb dificultats respiratòries que no corresponien amb l'edat, no, d'aquests joves.
3: Com un altre perill dels vàpers, les professionals del Crític van parlar de l'habituació que tenen els joves amb aquest consum i com la indústria incita a comprar-los.
5: Una de les coses que ens veiem amb els vàpers és que, no, una persona fumadora de tabac, doncs, pot identificar més o menys els cigarros que ha fumat en un dia. En canvi, una persona, no, que fumi vàper, clar, per la compte de les calades, no? I això ens ho trobem amb els joves que es desperten amb el vàper i van a dormir amb el vàper. Per tant, sobretot, no, s'ha de fer una deshabituació una mica amb consciència del que s'està fent. Vull dir, aquesta frase que hem escoltat tots de mañana lo dejo, doncs, tant en el cas del tabac com en el cas del vàper, ha d'haver-hi una deshabituació progressiva perquè realment això pugui arribar a passar, perquè estem parlant d'una habituació molt directa, d'un gest que tenen gairebé incorporat. No?
6: I després reflexió crítica també amb tot el que és el màrqueting al voltant dels vàpers, no? Perquè clar, bueno, el tabac sí que tens diferents paquets de tabac i tal, però clar, amb el vàper, no sé, després li feu una ullada, hi ha tipus diferents, és el que deia la Marina, sabors diferents, no? I a més entres a un estanc i hola, tot de, no? Tot d'impacte visual de quin és el més guai, quin és el més sabrós, no? Llavors això també anem a generar reflexió, no? Perquè també estem sent preses d'aquest màrqueting publicitari per seguir vapejant.
3: Recordem que divendres a 2:45 PM es farà l'entrega dels premis del concurs de dibuixos Inhala la Vida. Amb aquesta activitat es donarà per finalitzada la programació d'activitats al Dia d'Acció per la Salut de les Dones.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
7: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
3: I ara us deixem amb una secció de cuina amb la Bet Quadrades i la nostra companya, la Núria Catxan.
8: Muy buenos días y bienvenida de nuevo a las mañanas de Ràdio Montornès. Bon dia, Bet Quadrades.
9: Bon dia.
8: Què tal? Com estem?
9: Doncs estem molt bé.
8: Anem amb aquestes galetes que crec que m'aficionaré també.
9: Sí. Llavors, la gràcia és que només surten 12 galetes. Llavors està molt bé. Mm-hmm. Perquè si sortissin 24 ens les menjaríem.
8: Clar, vale? Que sí.
9: Llavors, en surten 12 i està molt bé. Val? Llavors, necessitem 60 grams de farina de coco.
8: Ah, mira, jo tinc farina de coco i no sé amb què utilitzar-la.
9: Doncs veus?
8: Farina de coco.
9: 60 grams de sucre de coco.
8: Sucre de coco, molt bé.
9: Uh-huh. Mitja culleradeta de bicarbonat.
8: Molt bé.
9: Un pessic de sal. Uh-huh. 50 grams d'oli de coco.
8: Oli coco.
9: 50 grams. 50 grams de crema de fruits secs, en el meu cas de cacauet.
8: Això t'anava a dir, pot ser cacauet?
9: Sí.
8: Vale.
9: El contrast li queda molt bé. Una miqueta de vainilla, d'essència de vainilla.
8: Sí.
9: I un ou.
8: I un ou.
9: Opcionalment se li poden posar 80 grams de xocolata 70%, però a mi personalment m'agraden sense xocolata.
8: Ah, sí?
9: A mi sí, perquè m'agrada trobar-li aquest gust del coco i el cacauet. Amb la xocolata també estan bones, eh? I jo us diré en quin moment li podeu posar la xocolata.
8: I quants grams de xocolata has dit?
9: 80.
8: 80.
9: Vale? Aquesta recepta ja la teniu publicada en el meu Instagram.
8: Ah, sí?
9: També, eh?
8: Ah, sí. Vale.
9: Llavors, si aneu al meu Instagram, allà ja està publicada.
8: Bet Quadrades, oi?
9: Sí.
8: Molt bé.
9: Vale? Llavors, prescalfem-me el forn a 180 graus.
8: Ja les veig. Quina pintaza! Quina pintaza! Uau!
9: Però que el fem al forn a 180 graus, a dalt i a baix, sense turbo. Si li volem posar la xocolata, és el moment de ratllar-la. Llavors posaríem la xocolata a dins del got del Thermomix i ratllaríem 3 segons a velocitat 7. I reservaríem aquesta xocolata que hem ratllat amb un bol, ¿vale? Llavors, és superfàcil. Posem tots els ingredients dintre del got, és a dir, la farina de coco, el sucre de coco, el bicarbonat, la sal, l'oli de coco, la crema de cacauet, la vainilla i l'ou. Si li posem el xocolata, també li posem i barregem 10 segons al 4. Ja les tenim. Què te parece?
10: Buah, fàcil, fàcil, fàcil.
9: Vale. Agafem una safata de forn, amb paper de forn, i fem boletes del tamany d'una nou.
10: Molt bé.
9: I anem col·locant les boletes a la safata i les aplastem una miqueta. Són unes galetes que es craquelen, vol dir que els hi surten com ratlletes, ¿vale? És com que s'obren.
10: Sí, com això, ¿vale? La sensació és aquesta, que s'obren.
9: Sí, que s'obren, però són així. Llavors, per això les aixafem una miqueta. No cal que li feu formes, perquè no les, només rodonet, perquè si li feu forma, com que és una massa així com molt untuosa, no l'aguantarà. Llavors, boleta, i la boleta una mica aixafada, i ja està.
10: Uh-huh.
9: A mi me'n surten 12.
10: Perfecte.
9: Les posem al forn, que el teníem a 180 graus, i fornegem entre 10 i 12 minuts. Les traiem del forn, les deixem refredar sobre d'una safata o d'una reixeta. Vigilem perquè quan surten estan tovetes, però de seguida que es refreden es posen, agafen el cos ja i s'endureixen.
10: Uh-huh.
9: I ja les tenim llestes.
10: Uau, que bones, eh?
9: Estan molt, molt bones. I llavors, per acompanyar això,
10: sí,
9: podríem fer una beguda, no? Una
10: Home.
9: Beguda fresca.
10: Sí, ara que ja ve el bon temps.
9: Ja ve el bon temps. Doncs vinga, com que últimament, ja quan he anat a comprar, ja he vist que hi ha síndria, a mi em venia de gust fer una cosa amb síndria.
10: Ah, mira.
9: Aquesta beguda la teniu a la nostra plataforma de receptes, a Cookidoo, i es diu bebida fresca matutina.
10: Vale.
9: I surten 4 gots de beguda.
10: Molt bé.
9: I és aquestes de pim-pam-pum, també. És que aquestes a mi m'agraden molt.
10: Bebida...
9: fresca matutina.
10: Molt bé.
9: A mi a vegades la gent em para pel carrer i em diu, però és que, com pots fer tantes coses? Jo no sé com tienes tiempo. 10 minuts, es fan 10 minuts.
10: Sí, hi ha coses que són ràpides.
9: Clar.
10: De vegades ens costa posar-nos,
9: O trobar,
10: O trobar.
9: Sí. Llavors, ingredients. Necessitem 30 grams de suc de llimona.
10: Uh-huh.
9: Recient exprimit. Una poma. M'és igual el tipus de poma que sigui, sense cor, tallada en quarts, i si la podem posar al congelador una estoneta abans, tenir la previsió el dia d'abans per la nit, li traiem el cor, la tallem en quatre i la posem al congelador, llavors estarà més bo perquè tindrà aquesta textura fresca a la nostra beguda. Vale? I llavors necessitem 500 grams de pulpa de síndria. La partim, la tallem, li tallem la pell i el mateix també ho podem posar en el congelador. A la nit agafem un tàper, tallem la pulpa de la síndria amb trossets i la poma i ho guardem al congelador. I al matí, quan ens aixequem, ja ho tenim llest. Per això, a vegades, quan estem per la cuina, tenim una poma que està poxa o la síndria que ja fa dies que en mengem, sí, i ningú en vol, ho guardem en un tàper i així ho tenim preparat per un dia per fer un esmorzar.
10: Doncs...
9: No tirem mai res, congelem. I tenim fons, vale? 5 grams de gingebre pelat.
10: Val.
9: I 10 fulles de menta. La menta,
10: sí,
9: que jo això no ho sabia i ho he descobert, tu compres menta en el súper i aquesta menta que compres, en branca, la,
10: sí,
9: poses en una ampolleta mona amb una mica d'aigua i dura la vida.
10: Ah, sí?
9: No fa malbé, no li fa falta estar a la nevera.
10: Ah.
9: Inclús si passen molts dies, treu arrel.
10: Ah.
9: O sigui que ara jo sempre a la cuina sempre tinc un...
10: una branca de menta.
9: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I s'aguanta molt bé.
10: Mira, Cosa nova, vegades, cosa nova.
9: Sí, a vegades sí. La del balcó se m'oblida de regar-la. Com que estic a la cuina, la veig sempre, i llavors pues, no dura tant com una planta, però mira, és una manera de tenir menta fresca.
10: Està molt bé.
9: 100 grams de glaçons de gel.
10: Sí?
9: Vale, doncs vinga, col·loquem en el got el suc de la llimona, la poma i la síndria que l'hem congelada, el gingebre, les fulles de menta i els grassons, i triturem 2 minuts.
10: Doncs bé, com sempre, una abraçada ben forta, gràcies i feliç setmana. Tornem a parlar d'aquí uns quants dies.
9: Vinga, doncs, fins aviat.
10: Adéu-siau.
9: Adéu.
2: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts una setmana més a Cada Residu Compta. Marta Rubió, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, què tal, Txell?
0: Avui ens acompanyarà també la Marta per parlar d'un tema que fins ara no havíem abordat i que pot semblar poca cosa, però no ho és. Molta gent dels que estem aquí, jo mateixa la primera, portem ulleres en el nostre dia a dia. També, encara que no tinguem problema de visió, doncs també en podem portar per ulleres de sol, per exemple. I aquest és un residus més que generem. Què en fem? Què hem de fer amb les ulleres que ja no necessitem, Marta?
1: Doncs mira, quan les ulleres es trenquen o quan la graduació ja no ens serveix, sovint no sabem què fer amb elles, com tu bé has dit. Les guardem en un calaix i fins i tot moltes vegades acaben a l'abocador. Però hi ha opcions que són molt més sostenibles.
0: És veritat, i aquest és un problema important perquè les ulleres estan fetes de materials que si no gestionem bé doncs poden acabar contribuint a una major contaminació. Però a veure, no patim, perquè hi ha ni alternatives, Marta, expliquem-les.
1: Exacte, mira, una de les solucions més interessants és donar una segona vida a aquestes ulleres. A Catalunya existeixen diverses iniciatives dedicades al reciclatge i reutilització d'aquestes ulleres. Una de les més destacades és Òptics pel Món, una organització sense ànim de lucre que recull ulleres usades per distribuir-les a les persones necessitades, tant a Catalunya com a altres parts del món. Des del 1999, Òptics pel Món disposa d'un centre de reciclatge d'ulleres a Terrassa. Allà classifiquen i amagatzemen el material òptic, optomètric, procedent de donacions per posar-lo a disposició de persones que en tenen necessitat.
0: Molt bé, doncs aquesta iniciativa no només contribueix a la reutilització d'ulleres, sinó que també ens ajuda a reduir residus i a proporcionar una millor qualitat de vida a les persones que necessiten una correcció visual però no tenen accés a noves ulleres. I no només això, també hi ha programes de reciclatge que es centren a aprofitar els materials d'aquestes ulleres, com el plàstic i el metall. Així, fins i tot si estan trencades, podrem reciclar-les i els materials es podran reutilitzar en altres productes. Com es fa exactament això, Marta?
1: Bé, les ulleres estan compostes principalment de plàstic i metall i cada material es recicla de manera diferent. Per exemple, el plàstic pot ser reciclat per produir nous productes, com a peces de joguines, mobiliari o fins i tot parts de cotxes. El procés de reciclatge del plàstic consisteix a triturar les ulleres velles i netejar-les i després fondejar-les per formar nous materials.
0: Això seria el plàstic, però també tenim, hem dit, metall. El metall com l'acer o l'alumini, que podem trobar en moltes ulleres, en moltes muntures, també es pot reciclar i reutilitzar. Són materials molt valuosos perquè es poden fondre i convertir en altres productes com parts d'eines, caixes de metall o fins i tot altres ulleres podríem fer-ne, no, Marta?
1: Exactament. I no hem d'oblidar els vidres. Si les lents estan en bon estat, es poden reutilitzar. Però si no ho estan, algunes iniciatives els reciclen també. Es poden triturar i convertir en material per a la fabricació de paviments o fins i tot en materials per a la construcció. Així que malgrat que les lents d'ulleres no són tan fàcils de reciclar com el plàstic o el metall, es pot fer un bon ús dels materials quan es reciclen correctament.
0: Això és una gran notícia perquè ens explica que el nostre gest de separar i portar aquestes ulleres a un punt de recollida, a una òptica, per exemple, que també n'hi ha molts, o en alguna entitat com aquestes que us hem explicat, doncs té un ús, I a més, cada cop més ciutats i indústries estan adoptant tecnologies per fer que el procés de reciclatge sigui més eficient. Així que si teniu ulleres velles, no les tireu, donem-los aquesta segona vida, no, Marta?
1: Totalment, sí. A més de reciclar-les, també hi ha altres maneres de donar-los una nova utilitat. Si estan en bon estat, per què no donar-les a algú que les pugui utilitzar? O fins i tot donar-les a una organització que les repari per enviar-les a persones que les necessitin arreu del món.
0: És una manera també de contribuir a la solidaritat al mateix temps que ajudem al medi ambient. I si teniu dubtes, com deien, les òptiques que trobareu al vostre poble o a la vostra ciutat us poden donar consells d'on podeu deixar-les, Marta?
1: Exacte. Aquesta és una gran idea, de fet. A vegades no sabem on dur-les, però amb aquests punts de recollida i les iniciatives que ja existeixen, tenim opcions molt més que ho faciliten tot i són de gran utilitat. Així que abans de llançar-les, assegureu-vos de mirar si teniu alguna opció alternativa a reciclatge o donació, de donació a prop.
0: Perfecte, Marta, moltes gràcies. Segur que avui hem après moltíssim sobre què fem aquestes ulleres velles que tenim a casa. Jo en tinc unes quantes. A veure si quan arribo em poso a classificar una mica les que poden ser d'utilitat o les que puc portar en algun punt per reciclar. Gràcies, Marta. Fins la propera.
1: A tu.
0: Adéu.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.